0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició en la qual parlarem de l'oli d'oliva verge ex amb el director general de Gaudea, Gerard Camps, i ho farem amb l'Eric López, i també parlarem amb Ramon Sarroca, reelegit president de la FECAC, per parlar de tots els reptes que han d'afrontar. Amb tot això, comencem. I els aiguamolls.
1: Amb nom propi.
2: Avui parlem d'una entitat que treballa des del Pirineu per abrir la convivència entre les persones i també la fauna salvatge. Ens acompanya el Pau Vázquez, que és el portaveu d'Atlo Pirineu, amb qui coneixerem doncs, la tasca que desenvolupen, els projectes que impulsen i també els principals reptes doncs, de la conservació de la natura a les nostres muntanyes. Així que, sense més dilació, saludo el Pau. Pau, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
3: Hola, bona tarda. Què tal?
2: Molt bé, Pau. Doncs per començar m'agradaria preguntar-te, no? Per posar una miqueta de context als oients que ens estan escoltant i no saben, han escoltat l'intro i no saben de què parlo, què és Atlo Pirineu i com va néixer aquesta iniciativa?
3: Sí, nosaltres som una entitat ambiental. Vam néixer fa gairebé 5 anys arrel d'una sèrie d'esdeveniments que es van produir aquí al Pirineu i, bueno, el cas és que més o menys en un any i mig o així, es van produir 4 baixes d'ós bru per causes humanes.
2: Sí.
3: Llavors ens vam reunir unes quantes persones d'aquí del Pallars i vam decidir doncs, ja, engegar aquest projecte, aquesta associació sense ànim de lucre. I ja amb el llarg del temps, al cap de 2 anys, ja hem sigut declarats com a entitat ambiental i estem treballant en diferents projectes subvencionats, diguem, autosubvencionats.
2: Sí.
3: A través de la quota de socis i res, aprenem molt també d'altres regions de la península, en concret del Cantàbric, amb el tema de l'ós bru, doncs perquè és un mirall molt bo per saber lo que pot, com pot esdevenir el futur de la població dels ossos aquí al Pirineu i com poder facilitar una mica la coexistència amb la gent que vivim i treballem aquí al Pirineu, i fer-ho tot una mica més fàcil. I res, arrel d'això, doncs, també hem creat activitats de divulgació, sí, escoles,

0: Fem una mica de pedagogia, també amb el tema del llop, i també seguiment de grans carnívors, tant de llop d'os bru com de linx, també.
1: Sí.
0: Aquest any hem començat a treballar el linx a través d'una detecció de linx ibèric aquí al Pirineu, que va sortir en una de les nostres càmeres per primer cop a la història, o sigui, va ser un fet extraordinari i també treballem amb aquesta espècie.
1: Parlarem de tot això, no? D'aquestes espècies, parlarem també d'aquestes càmeres de fototrampeig tan importants, no? Pel vostre treball. Parlarem també de quins objectius teniu, quins projectes feu. Però ara et pregunto, quina és la filosofia, acabant de parlar una miqueta del que sou vosaltres, no? Del que sou Atló Pirineu, quina és la filosofia de l'associació i què hi ha darrere del vostre projecte?
0: Sí, nosaltres apostem en primer lloc per la coexistència a través del diàleg, parlar amb la gent que treballa al territori, amb ramaders, bueno, també amb gent d'altres àmbits, amb gent de muntanya, inclús fotògrafs. Al final, tots estem aquí al territori i el que volem facilitar és la coexistència, perquè això no només és un tema d'os bru, ramaderia i administració, sinó que hi ha moltes branques que hem de tractar. I això, la nostra filosofia és treballar sobretot per la coexistència amb mesures de protecció, per exemple, en temes dels abellars,
1: Sí.
0: als centres agrícoles, i en temes de pedagogia, divulgació i facilitar les eines perquè aquesta coexistència sigui possible, per exemple, en el cas de la ramaderia, d'oví i cabrum, doncs treballar també per crear pedagogia en tema de l'ús de mastins, tancats electrificats. I també, al final, el problema de l'ús brun no és realment la seva capacitat depredatòria, que és molt poca, és molt baixa,
1: Sí.
0: perquè les seves tasses de depredació són ínfimes comparats amb les baixes que es produeixen per altres causes, per malalties, per malalties, o sigui, per hipotèrmies, per exemple, a l'alta muntanya es moren moltes ovelles d'hipotèrmia, de pèrdues, d'extraviaments. Al final, perquè facis una idea a nivell de xifres, les baixes que es produeixen en ramats anualment en els agrupaments d'alta muntanya poden rondar al voltant de 500 caps de bestiar i
1: Sí.
0: l'ós bru apenas causa més de 15-20 baixes a l'any.
1: Quin és el principal problema que es troben, no? Doncs ramaders de la zona, entitats que també treballen a la zona, quin és el principal problema que es troben?
0: Un dels principals problemes és que han de canviar una mica la forma de treballar, inevitablement, no? Té presència de gran carnívor.
1: Sí.
0: I sobretot és l'ús de mastins. Aquí hi ha un altre tema, que és un altre meló, que és el tema de la convivència entre mastins i excursionistes, turistes, que no saben ben bé com han de reaccionar quan hi ha un gos de protecció. En aquest cas, sí que s'està treballant. Nosaltres estem conjuntament amb la plataforma Good Job de Catalunya a la taula sobre el llop que va crear la Generalitat per facilitar aquestes tasques de convivència entre els gossos de protecció de ramats amb els turistes i excursionistes, de manera que al final, si això, aquesta convivència és més fàcil, la coexistència amb l'ós bru també ho serà.
1: Exacte. Ara que ho comentes, no? Amb els mastins, quina és la solució quan, per si algun oient ens està escoltant, no? D'aquí de la demarcació de Lleida, o ja no de la demarcació de Lleida, però al final què s'ha de fer si et trobes a un mastín de protecció, no?
0: Sí, això és molt important parlar-ho perquè hi ha gent que no ho sap. Al final, per exemple, quan vas en bicicleta i trobes un ramat i el gos de protecció que està treballant, que vol protegir el ramat, el que has de fer és aturar-te, no passar pel mig del ramat,
1: Sí.
0: coses de sentit comú. Al final és aplicar el sentit comú. Hem de tenir en compte que és un gos de treball. No el podem acariciar, no el podem donar menjar ni res. Hem de deixar treballar, seguir amb la nostra marxa amb la mínima intervenció possible sobre el ramat i si podem allunyar-nos una mica del camí per no haver de passar justament per on està el ramat, doncs molt millor.
1: Exacte, intentar no, que no es noti aquesta... Que el gos no vegi com una agressivitat, diguéssim, cap al ramat, no?
0: Correcte. No cridar, no córrer cap al ramat, coses de sentit comú.
1: Mm-hmm. Sí. Al final són...
0: Si hem de recular una mica cap enrere i desviar i poder agafar un altre camí, doncs intentar fer-ho. Al final estan ells abans que nosaltres, no? Estan treballant, nosaltres el que estem fent és una activitat d'oci. Nosaltres, en aquest cas, els turistes que van a la muntanya.
1: I més, per exemple, ara en aquests dies, aprofitant aquest meló, no? Aquests dies hi ha hagut la transhumància. Clar, molts ramats han de passar quilòmetres i quilòmetres per carretera, per exemple, i es queixen, no?, que hi ha molts cotxes que són molt impacients, la gent
0: Correcte.
1: No té paciència, no? També hi ha, a part de que hi ha trams que no, de cabaneres que estan fets malbé, que això ja és un altre meló que també podríem obrir, no? Doncs tenir aquesta paciència, no?, és el que vens a intentar dir.
0: Correcte. La gent que vivim aquí al Pirineu ja la tenim, aquesta paciència, i al final l'aprens que n'has de tenir, però clar, la gent que ve de les grans ciutats, Barcelona, Andorra, de Lleida, no sé, a vegades no ho sap i s'impacienta o bueno, fan coses que no haurien de fer, com circular a molt alta velocitat, quan
1: sí. Ja
0: és possible que trobis una vaca al mig, una mica de sentit comú. Quan vinguis a la muntanya, doncs t'has de gaudir, però sobretot has de tenir la consciència de que també s'ha de preservar tot això.
1: Exacte. Doncs, Pau, tornant una miqueta per parlar de lo Pirineu, no? Ja saps, si poder, aquests temes són molt interessants i quan vagin sortint aquests melons, encantat de tractar-ho, perquè també doncs, hi ha oients que algun dia es poden trobar en situacions que podem arribar a parlar, no? Però ara et pregunto, tornant a lo Pirineu, quines són les principals activitats que dueu a terme al llarg de l'any, així en un breu resum?
0: Sí, bàsicament seria el tema de seguiment de grans carnívors, seria una de... Si ens ocupa el 50% de la nostra feina, que és anar a posar, a revisar càmeres, a detectar indicis, mostres de pèl, genètica, excrements, coses així que ens ajudi també a conèixer una mica la població, en aquest cas sobretot d'Os Bru, que és el que tenim més present aquí al Pirineu de Lleida. Però bueno, de tant en tant també surt algun indici de lloc que pot ser interessant i llavors nosaltres el que fem és coordinar-nos amb els gent rurals i passem les dades amb ells perquè facin el que hagin de fer. I això ens serveix nosaltres per introduir aquestes dades al nostre sistema que tenim a l'associació, un sistema intern que és de recollida d'indicis, i a final d'any podem saber una mica per on s'han mogut aquestes espècies, quins podrien ser els corredors biològics més favorables per aquestes espècies i treballar sobre el territori. No?
1: Mira, això...
0: Sí.
1: Això et volia comentar, que en quines zones del Pirineu treballeu actualment? Bueno, actualment o habitualment, no? On us trobeu més afluència?
0: Sí, la nostra seu està al Pallars Sobirà, a Valls d'Àneu, i l'àrea d'influència bàsicament és Valls d'Àneu, Vall d'Aran, i especialment tota la zona de l'Alt Pallars, també. I àrea d'expansió de l'Os Bru també és una zona superimportant, perquè hem de conèixer cap a on es poden expandir els ossos i facilitar una mica aquest camí. I després també tenim un segon punt de treball, que és el Pirineu de l'Aragó, que allí tenim uns col·laboradors que també fan el seguiment de l'Os Bru allí. La població és molt més reduïda. I també tenim col·laboradors francesos i entre tots hem creat una mica de xarxa de dades per posar-les en comú. Però, bueno, la nostra àrea d'influència principal és Vall d'Aran i l'Alt Pallars.
1: Quina importància, no? Abans parlaves d'aquestes càmeres, no? Et pregunto ja per aquestes càmeres que molta gent no entenen la seva feina, potser. Quina importància tenen aquestes eines, aquestes càmeres trampa per conèixer millor doncs, la fauna? I no només conèixer-la, sinó també doncs, fer aquest seguiment, fer aquesta, com deies, no? Aquests punts on més activitat hi ha, per fer també on l'animal, no? Es mou més. Quina és aquesta importància que tenen aquestes càmeres?
0: Sí, la importància és molta perquè al final són ulls que tenim a la muntanya que ens permet saber el que es mou. No? Sobretot, bueno, ara que s'ha democratitzat molt aquest ús de les càmeres
1: sí.
0: Trampa a muntanya, nosaltres les tenim autoritzades. Bueno, aquest any ha anat tot una mica més tard, però bueno, també ho tenim autoritzat. I la idea és conèixer què és el que es mou. I de tant en tant ens trobem alguna sorpresa, com va passar amb la detecció del primer lynx al Pirineu en molts anys, que ja ve tant.
1: Clar, ho havies comentat abans, això del linx, i és un tema que és molt interessant, no? Perquè és una espècie que al llarg dels anys és una espècie que ja ha tingut bastants problemes de no diguéssim d'extinció, sí. No? Però bueno, s'ha hagut de cuidar molt, no? Aquesta espècie, per dir-ho d'alguna sí. manera. Clar, com us adoneu d'aquesta troballa, no? Per dir-ho d'alguna manera, i com actueu? Com heu fet aquest seguiment amb el linx?
0: Sí, el tema del linx és una qüestió bastant particular, perquè aquest linx venia d'Andalusia. Va fer tot un recorregut de més de 1.000 quilòmetres, va creuar autopistes, rius, bueno, fins a arribar a Prepirineu. I després de Prepirineu se li va fer una detecció a través d'anyets rurals, i en només 30 dies va pujar fins a Prepirineu, a gairebé 7 quilòmetres de França, la qual és una cosa raríssima, perquè el linx ibèric, el Pirineu, no és el seu hàbitat.
1: Per això m'ha sobtat, no? Dic, ostres, és que
0: sí.
1: no és un hàbitat que acostumi a quedar-se, no? Habitualment, pot ser de pas,
0: sí,
1: potser,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però...
0: sí, jo crec que estem explorant, però bueno, hi ha diverses teories de que aquí hi havia el linx boreal, altres diuen, algun paleontòleg amb qui he parlat diu que hi havia el linx ibèric. És complicat de determinar quina era l'espècie, jo crec que era el linx boreal, claríssim, per la disponibilitat de preses que hi ha aquí al Pirineu és més apte per explorar que no pas per linx ibèric. Però bueno, sí que a aquella càmera en concret sí que havia detectat molta llebre, el pas de molta llebre, continu, quasi a diari, i crec que el linx ibèric s'hi va trobar a gust amb aquesta presa i bueno, s'hi va estar una temporada. Ara no sabem on està. Ja si passés cap a França seria una fita també històrica, perquè l'Ibèrica a França no s'ha vist mai.
1: Clar.
0: Tampoc registrada.
1: Quina va ser la vostra reacció quan us veu adonar que era un linx ibèric i que estava al Pirineu?
0: Imagina't, perquè os bru i ens podíem esperar. Vulguis o no, sempre ja és una sorpresa, però ja és una cosa més normalitzada. Llop ens havia aparegut també dos cops en aquella mateixa càmera. Però que aparegui en linx va ser com? No t'ho creus?
1: Sí, totalment.
0: Dius, no, a veure, he tornat a mirar la foto, perquè està una mica fosca, la vaig aclarir una mica, i és que és un linx ibèric. I a través del patró del corporal, de les seves taques, vam determinar que era el linx secreto, el seu nom, i tota una sorpresa.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la veritat.
0: És anecdòtic. A veure,
1: i curiós, sí.
0: No deixa de ser una anècdota, perquè al final segurament hagués baixat aquest linx o hagués saltat per la França a zones més aptes, però, bueno, mira, és una sorpresa.
1: Bé, doncs estàvem parlant ara del linx, canvio d'animals, del llop i de l'os. Sí. Per què són espècies tan importants, i també una miqueta quina radiografia actual hi ha de la situació d'aquests animals al Pirineu?
0: Sí, en concret de l'os bru tenim actualment uns 130 individus a tot el Pirineu, això inclou França i Aragó. I calculem que aquí a Catalunya n'hi ha uns 40-50 individus, i tant l'os bru com el llop són espècies apicals, que es diu que són espècies paraigües, de manera que qualsevol intervenció per a la conservació d'aquestes espècies el que causa és un efecte cascada sobre les espècies que hi ha per sota, no? De manera que es pot beneficiar, doncs, això, les altres espècies, inclús hasta el gallfer, ara mateix que el tenim tan dedicat. Imagina't en la presència de linx boreal, real depreda sobre més carnívors, com la guineu, com la pagina, que són les depredadores de gallfer i dels seus ous. Llavors, el que vull dir és que fer una intervenció amb aquestes dues o tres espècies apicals és molt més fàcil regular tota la resta de la xarxa tròfica, en aquest cas, de Pirineu, i contractem del llop ja es faria extensible a tota Catalunya.
1: Exacte. T'ho he de preguntar, Pau, perquè, clar, moltes persones no tenen el cap, no? Per exemple, els recents atacs de llop que hi ha hagut, per exemple, a diferents ramaders, no? Ramats. Però t'ho pregunto també, què aporten a l'osbro, per exemple, parlant de l'osbro i del llop, què aporten també a l'ecosistema i a la zona del Pirineu, aquests animals?
0: Aporten dues coses. La primera, a nivell ecològic. A nivell ecològic, doncs, el que fa és pressió sobre, per exemple, els ungulats, ja sigui a través de la depredació o a través de el que es coneix com l'ecologia de la por, que només amb la sola presència del gran carnívor, els ungulats el que fan és bellugar-se més, no quedar-se sempre, per exemple, als prats, a menjar la herba, que el que en teoria per les vaques,
1: sí.
0: Perquè clar, són zones on estan molt exposats i quan hi ha un gran depredador, com el llop, per exemple, ho té molt fàcil, no?, per depredar-los. Doncs, llavors, el que fan els ungulats és amagar-se més, buscar zones més segures, això fa que la seva disponibilitat d'aliments sigui menor, que es puguin reproduir molt menys i que la població immediatament a través del pas del temps acabi baixant. I, per exemple, ara tenim a Baix d'Àneu, que hi ha entre cometes sobreabundància de daina,
1: sí,
0: que s'està menjant a les pastures. Doncs la presència de grans carnívors, com podria ser el llop, especialment, això facilitaria que les daines es poguessin moure més. I això, tot el que t'he explicat. L'osbru és una espècie, doncs, bueno, es mou molt menys que el llop, però bueno, sí que té altres beneficis, és un bon dispersor de llavors, li agrada, és omnívor, és frugívor, també menja molta fruita i és capaç de dispersar llavors tant els aglans, les avellanes, el faig, al final això també és un benefici pel nostre ecosistema, perquè afavoreix el creixement de boscos d'interès tròfic pels animals.
1: T'he preguntat, Pau, per la importància, no?, del paper que tenen. Et pregunto ara, quins inconvenients també us trobeu amb aquests animals?
0: Inconvenients? Bueno, ja els coneixem una mica, que és el tema de la convivència o coexistència amb el bestiar domèstic, amb les vaques, amb les ovelles, el cabrum. Al final, aquí està el gran conflicte. A la llarga, si mirem les xifres, no és tant, el que passa que hem d'entendre el que suposa conviure amb un gran carnívor per un pastor.
1: Exacte.
0: Que has de canviar la teva forma de treballar, has d'aplicar mesures preventives, tancar tots els dies les ovelles, tenir els mastins. Per sort, sí que hi ha programes, per exemple, com els agrupaments d'oví i cabrum, que es fa a l'alta muntanya, aquí al Pallars, funcionen molt bé. Es contracta un pastor durant la temporada estival i aquest pastor es queda a l'alta muntanya amb totes les ovelles dels propietaris de les valls. De manera que es poden tenir molt més controlades, perquè tens un pastor dedicat dia i nit. Desgraciadament, les condicions laborals d'aquests pastors crec que s'haurien de millorar molt.
1: Que això ja seria un altre meló que també últimament, recentment, fa una setmana o dues setmanes, va sortir els tres pastors que s'encarreguen del ramat d'allà del Pallars. Que...
0: De
1: sí.
0: Bueno, i del Pallars també.
1: Doncs...
0: Sí, és una cosa que ho hem parlat amb pastors. No pot ser que amb 2.000 euros t'hagis dedicar amb una feina en què no t'ensenyen ni a com reaccionar quan apareix un osbru. No estan formats en temes d'osbru, estan molt formats en tema de manegar les ovelles, però has d'estar dia i nit i considero que no està ben pagat. I hem conegut testimonis de pastors que han entrat a la temporada estival, al principi de la temporada, estimant l'osbru, que els faria il·lusió veure un osbru, i a l'acabar l'any odiant totalment.
1: Clar.
0: I és sorprenent, perquè al final és un tema de condicions econòmiques i també de descans. No? Però bueno, són coses que hem d'anar millorant i nosaltres seguirem reclamant que per facilitar la coexistència les condicions laborals dels pastors d'alta muntanya han de ser molt bones i facilitar mesures de protecció als propietaris quan els ramats estiguin a les valls.
1: Al final és la gran demanda, no?, que pot haver-hi en aquest àmbit.
0: Sí.
1: Bé, doncs, Pau, ja per anar tancant una miqueta l'entrevista, quins projectes teniu actualment, esteu desenvolupant actualment des d'Atlo Pirineu?
0: Sí, nosaltres aquest any hem posat el focus en dos projectes. Un és la protecció d'assentaments apícoles. El primer l'hem fet a les bordes de Llesuí, allí que hi ha un assentament apícola. Hem parlat amb l'apicultor i amb el propietari del terreny. I nosaltres, a través dels coneixements de l'entitat Papas, que treballa al Cantàbric, ens van transmetre que allí la incidència de l'ós bru sobre els apiaris és molt alta. Perquè, malgrat que ara mateix la Generalitat està aplicant el triple filat electrificat amb el pastor elèctric, allí al Cantàbric també s'està aplicant, però l'ós bru el que fa és escarbar, passar per sota i causa destrosses importants. I en el Cantàbric tenim constància ja de que els ossos estan aprenent a entrar molt fàcil. I l'entitat Papas, pues, arrel d'unes visites que vam fer a Astúries, ens va ensenyar els seus sistemes de prevenció que estan aplicant, que es tracta d'una malla cinegètica reforçada amb estaques i també el pastor elèctric, i de manera que l'os bru pot escarbar per sota, no pot passar tampoc pel mig perquè li provoca una descàrrega al musell, que és molt sensible a l'os bru, a aquesta part del cos, ni pot passar per sobre perquè aquesta tanca fa més d'un metre i mig. O sigui, és impossible per un os bru. I tenim una eficàcia de pràcticament el 100%, que no entra en els ulls.
1: Déu-n'hi-do.
0: I ara estem amb això. Volem aplicar-ho més assentaments apícoles al Pirineu, que n'hi ha 50, més o menys. De manera que creiem que si la Generalitat ho fes pel seu compte i aportés, bueno, tingués un pressupost major que ells mateixos apliquessin aquest tipus de sistemes, és, el que és la incidència dels atacs dels grups o apiaris seria zero.
1: Exacte.
0: I aquests sistemes duran 10 anys. A la llarga seria inclús molt més barat que anar posant els tres fils a... Que no.
1: Totalment.
0: I bueno, i ara que hi ha un pressupost de 2 milions d'euros de Low Poco Existence que ens ha arribat, bueno, els ha arribat des d'Europa, a la Generalitat, no estaria de més invertir. Si tenim 50 apiaris i cada mesura de protecció pot costar uns 1.000 euros, doncs mira, amb 50.000 euros ja tens tots els apiaris del Pirineu protegits.
1: Correcte.
0: Durant 10 anys. I ens oblidem d'un dels problemes de la coexistència amb el bru, que és l'apicultura.
1: Sí, sí, totalment. Doncs, Pau, no tenim temps per més. Recordo, hem parlat amb Pau Vázquez, portaveu d'Atlo Pirineu. Res, Pau, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la secció de Llei de Natura i per explicar-nos la feina que feu per conservar la fauna i també els ecosistemes del Pirineu. Moltes gràcies, Pau.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: L'entrevista.
4: I com dèiem, en aquesta edició de l'Arrela d'avui també volem parlar amb el Ramon Sarroca perquè ha estat reelegit president de la FECAC. Molt bon dia, Ramon, i enhorabona.
5: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
4: D'entrada, clar, el fet d'estar reelegit vol dir que et permet continuar treballant amb la feina feta, així que, si et sembla, comencem primer fent una miqueta de balanç. D'on venim? Sí. Quina és el que més destacaries de la feina aconseguida al capdavant de la FECAC?
5: Bueno, jo, no només jo, sinó tot l'equip.
4: Exacte.
5: Que representem la Federació Cooperativa, tant el Consell Rector com tot l'equip humà de professionals que hi treballa. Jo destacaria una de les principals tasques que vam començar quan em vaig incorporar jo juntament amb nous companys va ser aquest apropament a totes i cada una de les cooperatives. I el primer dia, el primer concert rector que vam fer, se'ns va ocórrer fer una... vam demanar, i si faiguéssim una petita comissió per anar a fer les visites a totes les cooperatives de Catalunya? I tots van dir, hòstia, pues això podria estar bé. I vam fer una petita comissió. Tres membres de consell rector i el director general. I a dia d'avui, jo crec que quan hi parlem, valorem aquest apropament, aquest coneixement que ens ha donat el anar a cada lloc, a cada poble, on hi ha cada cooperativa, a escoltar la gent, a que també ens coneguessin, que no veiessin la federació una cosa allà a Barcelona o a Lleida. I jo ho valoraria com una, de, entre d'altres, però com una de les fites més importants que a dia d'avui m'ho sentim orgullosa. I la veritat és que t'he dit que em presumim molt.
4: Aquest contacte, aquest apropament, en els primers mesos que ho fèieu, què us traslladaven? Quines inquietuds o quins neguits us traslladaven? I també el paper que ha pogut jugar la federació en aquest sentit.
5: Bueno, primer que tot, los causae al 80% de cooperatives los causae una gran sorpresa, no? Perquè imagina que hi ha cooperatives amb poblets molt petits que costa molt hasta inclús d'arribar-hi. I que, o sigui, i veniu a veure'ns i com és això i tal. Bueno, pues és una sensació pues que també la veies mirant-te els ulls, el pugui parlar amb la gent del Consell Rector, i ens ha vingut a veure el director general, el president, dos membres més del Consell Rector. Això és algo que ho notes que té un valor. Però més enllà de tota aquesta part més moral, i que jo sempre valoro molt, però més enllà de tot això, pues ens va servir per palpar les seues necessitats, que te contessin les seues preocupacions. Preocupacions d'una cooperativa que està al vell mig del no-re. Perquè dius, per exemple, jo sempre dic igual, per arribar a aquella cooperativeta petita i que fan una gran feina de la comarca, el Priorat, pues, per mi era completament desconeguda. Però és que per ells, el que s'atancés la federació amb ells, pues, també era una cosa desconeguda i sorpresa. I això ens ha ajudat a treballar a partir d'aquest coneixement, anar endinsant a les cooperatives amb projectes, anar endinsant. Ens va tocar viure una època dolenta de lo que va ser les fallides de les seccions de crèdit d'algunes cooperatives. Però que res no hagués estat igual si no haguéssim tingut aquest coneixement de la gent. Que ells sabien que el Ramon era el president de la federació i jo sabia pues, que el Joan era el president de la cooperativa tal, que el Lluís era el president de la cooperativa qual, i aquest tracte de tu a tu i aquest tracte proper pues, ens va ajudar també a solucionar problemàtiques que en aquell moment eren molt complicades, complexes i difícils.
4: Aquest és el balanç de la feina feta. Ara, si mirem cap al nou mandat, un cop reelegit, on posaríeu els focus?
5: Nosaltres posem els focus en dos o tres conceptes molt importants. El primer, les cooperatives hem de muscular-nos més. Hem de créixer més, hem d'intercooperar més per afrontar els reptes de futur. I no diem tancar cooperatives ni tancar portes, no, diem la intercooperació que cada dia se produïsqui amb més fluïdesa, que cada dia se coneguen molt més. Les més properes però també les no tan properes. Això que ens reporta, el segon repte important, això ens reporta el poder fer projectes de tots tipus entre diferents cooperatives. I m'explico una miqueta. Vull dir, per exemple, això va molt sectorialment. Primer va sectorialment. Projectes que tenim engegats per millorar els nostres subproductes, per exemple, en el sector de la vinya, en el sector de l'oli d'oliva. Ara diem dos projectes que s'han de... Els definirem ja pràcticament per a tirar-los endavant en qüestió de dies, no de setmana, sinó de dia, dos projectes, l'Indusambe i l'Indusamsa, que són dos projectes intercooperatius que ens ajudaran a buscar un valor afegit i solucionar un problema en la sansa de les cooperatives que produeixen l'oli extra verge. Això per un costat. Però després, per tancar una mica el cercle, el segon projecte d'aquest mateix serà tot aquelles possibilitats que hi pugui haver d'un valor afegit en innovació que se'n pot traure d'aquests productes més enllà de tot el que avui ja se'n trau. Això per un altre costat. Després, la intercooperació entre diferents famílies de cooperatives. Jo m'he donat compte, i així ho he explicat sempre al Consell Rector, pues que formant part de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, he conegut els companys que tenim al Consell Rector, companys de la Federació de Cooperatives de Treball, d'Ensenyament, d'Habitatge, de Consum, i això te dona també una possibilitat d'intercooperar en diferents àmbits. El primer, el més estratègic, el de l'energia. Avui en dia comencem a treballar molt a fons en Som Energia, per a projectes de comunitats energètiques al món rural, i que el pal de paller de ser la cooperativa i també l'àmbit municipal. Som Mobilitat, que tenen projectes de mobilitat al món rural. Pues també comencem a intercooperar. I qui diu que és un dels aspectes molt importants, perquè també ens anem envellint al sector agrari, als pobles, però la gent ens anem fent gran. També hi ha cooperatives que es dediquen a tota aquesta feina de les cures i de l'acompanyament a la gent gran, pues perquè no hi hagi una soledat no buscada. Això per una banda. I després, desenvolupar projectes d'habitatge en cessió d'ús o d'altre tipus de projectes d'habitatge al món rural, pues també ho estem trobant molt i molt interessant. Això per lo que fa a la intercooperació. Però més enllà també la representativitat. La representativitat que volem tindre tant a Madrid, a cooperatives agroalimentàries, també com a Brussel·les. El pròxim representant de totes les cooperatives espanyoles al COGECA a Brussel·les, pues serà el que avui ostenta la vicepresidència del nostre Consell Rector, el Xavier Pié. Això què vol dir? Pues això vol dir anar col·locant aquelles baules de la cadena on ens puguem fer sentir, ens hem de fer sentir, i també allí on hem de presentar totes aquestes demandes i exigències que tenim al sector agrari i al sector ramader. I jo ho posaria en aquests tres àmbits com a reptes de futur i com a reptes de futur més enllà del dia a dia de tot el que és les nostres produccions i la defensa de les nostres produccions i també d'entrar dins en projectes de com se consumeix l'aigua, com gastem la energia, com produïm energia. Són reptes que per nosaltres tenen un valor afegit molt important, i per acabar amb els reptes, tot allò que té a veure amb el canvi climàtic. Estem patint i cada vegada pel que veiem, això ja serà una constant, això ha vingut per a quedar, pues també aquest treball colze a colze a la mateixa administració, la Conselleria d'Agricultura, però també en els centres tecnològics, en l'IRTE, en tota aquesta gent que ens poden ajudar a buscar noves varietats, buscar noves varietats de cereal, nous peus que aguanten més la sequera o que es puguen produir en diferents altituds que avui en dia era impensable. No sé.
4: Déu-n'hi-do,
5: Sí, ui, estem il·lusionats. Per això va ser que ens vam decidir tornar a presentar. Això no va ser una decisió meua particular, sinó que jo ho vaig exposar i jo me sinto amb ganes. Crec que tenim reptes importants. Si m'acompanyeu, la gent que també causava baixa dels seus càrrecs, si m'acompanyeu i veiem que això pot tirar endavant, jo em sinto fort, me sinto content i em sinto acompanyat. Van dir que sí i jo crec que tenim un camí pel davant i per acabar, si ara sí, és el relleu generacional. Però el relleu generacional entès com que hem de fer pensar què volem del relleu generacional.
4: Vale.
5: Perquè, claro, per una banda, les explotacions han de ser més grans. Per l'altra banda, gent no n'hi ha tanta que li encarinyi fer de pagès o fer de ramader. I això també és un sentiment. A part de que és una professió pues, com una altra. I després també tinguem davant dels ulls que el relleu generacional és una problemàtica arreu que es produís un ofici. Vull dir que a la majoria, i no tothom podem tindre lloc en grans startups o en grans empreses d'aquestes que molta gent voldria estar-hi, o no podem ser tothom youtubers, m'entens? Vull dir, ara sí que ho hem de pensar bé, i la persona que es vulgui quedar, la persona que vulgui vindre, intentar fer un acompanyament el màxim de profitós possible, i hi haurà els que hi haurà. I després, juntament amb tot aquest reconeixement a les dones que tenim, al Consell Rector, però que tenim a les cooperatives, i cada vegada que el reconeixement més gran, que tota la vida hi han set. Jo ara parlo com a pagès, no com a president de la federació. Jo sempre he vist a les dones en una forma de treballar, en una altra forma, en una altra fórmula de treballar. El temps passa i també avança cap a tota aquesta diferent manera de reconèixer la feina que s'està fent. I avui en dia compartim el nostre Consell Rector, hi ha tres dones, n'hi pot haver més, i les que hi ha estan fent una feina i aportant una feina dintre de la federació millorable. Vull dir que tot això anar-ho treballant entre tots i totes, perquè això no és feina de dones ni d'homes,
4: sí.
5: Sinó que això és una feina compartida, és una feina d'escoltar, és una feina també de proposar, i aquest voldríem que fos el recorregut d'aquests propers 4 anys.
4: Deixa'm preguntar-te primer sobre el canvi climàtic i després sobre el relleu generacional. Sobre el canvi climàtic, com creus que us heu anat adaptant i intentant una miqueta anticipar-vos? I en aquest sentit, amb què podríeu millorar? És a dir, què s'ha millorat i en què podríeu millorar?
5: Bé, s'ha anat millorant. Amb el canvi climàtic, nosaltres pensem de que ens està atrapant molt ràpid. És a dir, això que es pronosticava, que veuríem un canvi els properes dècades, ja no siguen les properes dècades. L'estem veient any darrere any que s'estan augmentant les temperatures, està freqüentejant més totes aquestes estadis de sequera, cada vegada són més freqüents, però tota aquesta vegada és falta d'aigua. Això està sent molt ràpid i això ens ha atrapat. Què estem fent? Pues jo crec que aquí hi ha una situació i creiem, i per això estem apostant, que és la utilització de l'aigua. La utilització de l'aigua, hem d'anar cap a estadis en un rec intel·ligent, en un millor aprofitament de la gota a gota que tenim de l'aigua, perquè és un bé escàs, i aquí haurem aconseguit molt si en molts pocs anys podem tindre modernitzats amb tota la tecnologia que faci falta els nostres recs. El segon repte important del canvi climàtic és l'adaptació dels nostres cultius a aquestes estridències que cada dia estan passant més freqüentment. És el que t'he dit abans, és buscar, fer estudis per buscar nous peus, per buscar noves varietats de cereal, per a veure on hem de produir segons què, quines han de ser les varietats que hem de produir, perquè ens trobem en una situació pues, que no m'ho haguéssim pensat mai, en el tema de la vinya, en el tema de l'olivera, en el tema dels cereals, en el tema de la fruita aquí a Lleida, principalment la varietat de pera conferents, en unes irregularitats molt grans a l'hora de produir i de florir. Primer de florir, després de produir. Aquí hem d'estar presents en tot allò que es mogui cap a una millor adaptabilitat, que no podem canviar res, és adaptar-nos. Adaptabilitat a aquest canvi que està vinguent, i jo crec que hem d'anar per aquest camí, i tot allò que faci falta fer-ho, pues, ho haurem de fer, i també intentar explicar a la societat en general que el món rural hem de fer pràctiques moltes vegades pues, que ens costa molt tirar-les endavant, i ho hem de fer entendre a la societat en general. Jo crec que han de ser els principals reptes pel que fa el canvi del clima, i tot i amb això serà complicat.
4: Clar, no sé si creus que hem avançat una miqueta a nivell de societat d'entendre les tasques que heu de fer, o no?
5: Sí, però no. Vale. M'entens?
4: Sí, que t'entenc, sí.
5: La gent en general, i aquí ens hi hem de posar tots, perquè a vegades portem el barret de consumidor, a vegades portem el barret de productor, memòria no en tenim. I també és veritat que moltes vegades ens preocupa moltíssimes coses més que fan aquells pagesos, o entendre aquells pagesos, o a veure què fan per allà en aquells pobles o en aquells camps. Però també s'ha de dir que no hem invertit massa espai i massa temps a explicar-nos. I quan dic explicar-nos, dic a fer aquell posicionament important de no que sempre siguem els pobrets de no sé què, però sí que de dir, no, tenim plantejaments de futur. Sabem que això va cap aquí i volem anar-hi tots junts, perquè aquesta realitat, com millor estigui aquest 80% de territori que hi habitem, el 10-12% de gent, com millor estigui preparat, ho disfrutarem l'altre 80% de gent que viu al 12 o 15% del territori. Vull dir que no, aquest binomi món urbà, món rural, ha de ser cada dia més fort, s'ha d'entendre cada dia més, i jo no diria la societat, sinó a vegades el que ens trobem és qui menys ens entén és els que ens administren, no els que ens compren, per dir d'una manera vulgar, no? I els que ens administren també ens hem d'assentar més vegades, intentar fer aquesta pedagogia per a que les coses, després passe el que passe i molt lamentem, però les coses continuen igual, i t'he dit al començament, som animals amb poca memòria. Hem de fer que això se revertisca.
4: Clar, I sobre el relleu generacional, que podríem dir que és un dels reptes que fa temps que n'estem parlant i que n'estem abordant, la sí. solució o garantir aquest relleu generacional és qüestió d'un repte a curt termini? Estem parlant d'una qüestió més profunda que necessitarà mesures més a mig llarg termini? És a dir, com es pot abordar aquest relleu generacional?
5: Més que abordar-lo, aquest relleu generacional, jo crec que se n'ha de parlar dia a dia.
4: Vale.
5: Se n'ha de parlar, perquè jo ara te parlo una mica egoístament per la part que em compet com a cooperativista i com a president de la federació. Les nostres cooperatives, en tant en quant empreses, el que és de forma... l'avançades que estan tecnològicament, la majoria estan preparades per a posicionar-se a qualsevol mercat del món. La majoria, vull dir que aquí també hi ha diferents cooperatives, pues que el seu àmbit comercial és molt més proper, però la majoria, les que tenen l'àmbit de l'exportació, l'àmbit mundial, el seu mercat és el món, tecnològicament estan preparades. Això ja és un repte que el jove d'una cooperativa que diu, escolta, tu si t'incorpores aquí, t'incorpores a fer de pagès, t'incorpores a la cooperativa, no comences de zero. Nosaltres també entenem el relleu generacional una solució de conjunt. Individualment, veiem molt difícil que avui en dia se pugui avançar, jo diria que en cap sector. L'entenem com una proposta de relleu, però dintre del món cooperatiu, dintre de l'organització. Per què? Perquè te fa la vida més fàcil. I els problemes també en tenim, però te fa la vida més fàcil. Perquè lo de més són fal·làcies que moltes vegades no, quan algú les sent mos fa por de que no te les acabes de... És que no volem burocràcia, no volem papers, desenganyem-nos.
4: Yeah.
5: Aquest món va... burocràcia és una cosa, no volem papers, però hi ha d'haver regulació.
4: Clar.
5: Avui en dia estem en un mercat comú, si és que es pot dir d'alguna manera, perquè seria un altre tema molt llarg. Estem en un mercat europeu, estem en un mercat comú, estem en unes disposicions que són generals, i això vol dir regulació, regulació, regulació. El que hem d'intentar evitar és que les coses les haguem de repetir 3, 4 i 5 vegades davant d'una mateixa administració. Aleshores, del relleu se n'ha de parlar dia a dia. El que no s'ha de forçar res, hem de buscar també propostes que puguen ajudar en aquest relleu a continuar endavant, però jo crec que des de les cooperatives se fa. Primer, els deixes una empresa, deixarem empreses el que t'he dit abans, tecnològicament preparades a tots els nivells, digitalitzades, que estan presents a moltíssims països del món, en un producte, en molts casos, marquiste, i el que no és marquiste, en productes que competeixen en la resta de figures societàries que existeixen. A partir d'aquí, pues, intentar també a l'administració, si es dissenya qualsevol ajut pel relleu generacional, és un concepte global. No només s'ha de guanyar la vida, també creiem que això de la generació s'està aprofitant massa i s'està abusant massa d'aquestes paraules. El que s'ha de fer és feina. El que es vulgui quedar, pues, que sàpiga que es pot quedar, però ha de tindre un projecte també a darrere. Les cooperatives que oferim aquest projecte, en perspectives individuals, pues jo no li veig massa futur. La veritat sigui aquesta. Dius que les cooperatives sou la mare de... No, no, no. Les cooperatives tenim tants o més problemes que tothom. Però, col·lectivament, hem demostrat que som capaços de donar solucions en segons quines problemàtiques concretes.
4: Perfecte. Ramon, abans d'acomiadar-te, si no m'equivoco, com a president de la FECAC, representa 185 empreses cooperatives i 32.986 socis i sòcies. Sí. Són xifres sí. que impressionen, no?
5: Bueno, són xifres, són unes dades que per això també moltes vegades te fan tindre molt respecte. Allò el que em produeixen és respecte i que tota aquesta gent o la majoria de gent confie en aquest consell rector, confie en aquesta gent que està treballant a la federació, pues primer de respecte, després també d'orgull, però després això t'encoratge a continuar treballant per tota aquesta gent i per nosaltres mateixos, perquè també som pagesos i som ramaders els que formen part d'aquest consell rector.
4: Doncs estarem molt pendents de tots els reptes i de com afronteu, més ben dit, tots els reptes que us venen a partir d'ara, que, com dèiem, no són pocs i no són fàcils, però també ho deia Ramon, que teniu il·lusió, no, de voler-los encarar, i crec que en aquests moments tenir il·lusió, com a mínim, és una bona base per començar a treballar.
5: Creiem que sí. La il·lusió no me l'acabaran, però també la feina feta, la il·lusió és una cosa que dius, bueno, mira, se'n pot tindre molta, però si no et mous de casa i no et mous del sofà, pots tindre molta il·lusió, però no t'acompanyarà gran cosa més. Ara, la il·lusió és doble, és un bagatge doble important quan a darrere hi ha la feina del dia a dia. I això si t'acompanya, i això pots veure que van passant els dies, el temps, van sortint projectes, van sortint coses, i això se'n fa ressò, doncs aquesta il·lusió no me'n faltarà.
4: Doncs Ramon Sarroca, president de la FECAC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la relada d'avui i que vagi molt bé.
5: Pues moltes gràcies per fer-nos altaveus i sempre que us convingui a disposar.
4: I fins aquí la relada d'avui. Recordin que ens poden fer arribar tots aquells temes que vostès consideren oportuns de ser abordats en aquest espai al correu arrela@uau.cat. Gràcies per la seva confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve, com sempre, a la mateixa hora. Arrela.
6: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
8: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el Pedrafort.
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i anar agafats de la mà. El col·lectiu condemna qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del mateix col·lectiu i mostra la seva solidaritat cap als afectats. I nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 22 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 235 municipis. Els bombers van treballar durant la tarda d'aquest dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. elèctrica. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialp, a la Noguera. Es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. Va afectar unes 2 hectàrees. Busquem ara la previsió del temps per les properes hores d'aquest diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
9: Molt bon dia. Comencem aquest diumenge que es presenta molt estable.

0: Barça arriben als 40 graus inclús a punts del Pla de Lleida. L'aixafogó continuarà ben marcada a la costa.
1: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
5: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
4: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
5: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors. En una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull», la marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf, amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estiguin amenaçats per l'ultradreta, assegura, i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, els jardins de Can Parrella de Torelló, a Osona, acullen avui la tercera edició de Can Paella, un concurs de paelles per colles organitzat per l'entitat Deixebles de Sant Feliu. Des de Ràdio Ona, Maria Zeituno.
2: Un total de 26 equips competiran per elaborar la millor paella en una jornada que s'ha consolidat com una de les activitats prèvies a la Festa Major. A més de valorar la presentació, el gust, la cocció o l'originalitat de les receptes, el concurs incorpora un joc que introdueix factors sorpresa durant l'elaboració dels arrossos. Ho explica Xevi Febrer, membre de l'organització.
3: Mentre hi ha la cocció, hi ha un joc. O sigui, a algun grup li pot tocar que hagin d'afegir un ingredient que nosaltres hem decidit i l'han d'afegir a la cocció. Els hi pot tocar, doncs, que hagin d'anar a ajudar amb un altre grup, que puguin demanar consells a algú del jurat, diferents coses, o simplement que no els hi toqui fer res. I això es fa durant l'elaboració, és a dir, des de les 10 fins a les 2.
2: El primer premi serà un val de 100 euros per consumir en un dels establiments col·laboradors amb l'entitat, mentre que els segons i tercers classificats rebran llibres de cuina.
1: Gràcies, Maria, i diumenge marcat avui per...

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: 1, 2, 3, 4, 5... Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
9: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En successos, els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebia un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona o Tarragona. Més informacions, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, al nivell extrem, a 22 municipis de 7 comarques i al nivell 3 de risc molt alt, en 235 municipis de 23 comarques. D'altra banda, el Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol que es jugarà aquesta nit a Nova York. Ho farà al MetLife Stadium amb capacitat per 82.500 espectadors. Serà a les 9 del vespre, hora catalana, aquesta final entre la selecció espanyola de Lamine Yamal i la selecció argentina de Leo Messi. És tot fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys

Això és Premià Mèdia i també és la vostra emissora local. I ja som a punt de rebre els pirates que volen ocupar la porta de l'escenari. Des de l'estudi 1 de Premià Mèdia, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, volem tranquil·litzar-vos. Els pirates que ens ataquen són pirates musicals i venen amb la intenció de fer-nos passar una bona estona.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Els pirates ja són aquí!

0: El musical que ens acompanya en aquest programa de Festa Major és Els Pirates, adaptació lliure de l'opereta dels Pirates de Penzance dels britànics Gilbert i Sullivan. La traducció i adaptació és de Xavier Bru de Sala, la direcció musical de Joan Vives i la direcció escènica de Joan Lluís Bozzo. Els Pirates es va estrenar el novembre de 1997 al Teatre Victòria de Barcelona.
1: És molt millor lluitar i morir amb la promesa del botí que conformar-se amb somiar quan et ve de gust anar a piratejar. Jo sé que en Tron, que és el meu cul, el mar és meu fins a Istanbul.

matat potser alguns milers, però els reis autèntics n'han mort molts més. Si mirem qui enfonsa més vaixells, segur que encara guanyaven ells.

0: Au!
1: Un home!
0: Jo no pretenia presentar-me per fer la seva coneixença, vestit d'aquesta manera eficaç, però temible. Però sota aquestes peculiars circumstàncies, és el meu indefugible deure informar-les que els seus actes no es produiran sense un testimoni.
2: Però qui és aquest? Qui sou?
0: Sóc un pirata.
1: Un pirata? Hòstia!

Els pirates han canviat la seva ubicació original. En lloc de la població costera britànica de Penzance, es situa en una cala de la Costa Brava i ens explica la història de Frederic, el qual, en complir 21 anys, acaba el seu període d'aprenentatge com pirata i planeja casar-se amb Marta, la filla del general major. Però, en adonar-se que per haver nascut un 29 de febrer només compleix anys cada 4 anys, es veu obligat a renunciar a la seva estimada i seguir embarcat. Aquest i altres entrebancs es solucionen feliçment i el musical acaba a gust dels protagonistes i del públic. En els principals personatges tenim l'enyorat Carles Sabater en el paper de Frederic, acompanyat de Rosa Galindo com la jove Marta, Carlos Gramaje com el pirata rei, Manel Barceló com el general major i Òscar Mas com el cabo de la Guàrdia Civil.

0: Jo sóc el mariscal de la carrera més modèlica i amb barcos de paper i metal esquadra més quimèrica, exemple de saviesa tan extensa com endèmica. Sóc sempre el campió de la polèmica acadèmica. Tinc grans coneixements en integrals i en matemàtica. He escrit els manuals de la balística hidrostàtica. Calculo hipotenuses més de pressa que Pitàgores.
1: Pitàgores. Pitàgores. Ja ho tinc! Conec les desvirtuts de les arrels de les mandràgores.
0: Jo faig raonaments d'exactitud aristotèlica i lligo cel i infern amb una rima maquiavèlica. Amb barcos de paper inventa l'esquadra més quimèrica. Jo sóc el mariscal de la carrera més modèlica. Cada any guanyo el concurs de pescadors de cefalòpodes. Sóc una autoritat en els anèl·lids i els artròpodes. Retallo les plantilles per cosir sabates úniques pels peus dels elefants que van morir a les guerres púniques. Sé els noms de les princeses i les reines visigòtiques. Domino el grec i l'àrab i altres llengües més exòtiques. Tinc fama d'estrateg com el Carlí Zumalacàrregui.
1: Zumalacàrregui. Zumalacàrregui.
0: Ja ho tinc! Com que és tan complicada aquesta rima, Malacàrregui? Les lletres i les ciències davant meu es tornen tímides i entenen per l'hereu apocalíptic de l'Arquímedes. Amb barcos de paper inventar l'esquadra més quimèrica i jo sóc el mariscal de la carrera més modèlica. Amb barcos de paper inventar l'esquadra més quimèrica perquè som mariscal de la carrera més modèlica. Navego amb el compàs i faig els versos amb la brújula que marca sense error les bones rimes en esdrújula. Es tracta d'entrenar la calibòcia més anàrquica per fer rimar paraules com república i monàrquica. La història més histèrica i l'Espanya celtibèrica i cada riu d'Europa amb tribus d'Àfrica i d'Amèrica. Astròleg, meteoròleg, interpreto a diari el cel.
1: Diari el cel, diari el cel, diari el cel. No, no, no, no patiu, no patiu, no patiu.
0: Ja ho tinc! I afino les cançons d'aquells pesats de Maricel!

0: I és que sóc l'exemple viu de la modernitat simpàtica, però encara no sé res de la genètica informàtica. Amb barcos de paper inventa l'esquadra més quimèrica i jo sóc el mariscal de la carrera més modèlica.
1: Maestro, presto agitato, s'il vous plaît.
0: Navego amb el compàs i faig els versos amb la brúixola, que marca sense error les bones rimes en estrujula. Es tracta d'entrenar la calibòcia més anàrquica per fer rimar paraules com república i monàrquica. Tinc grans coneixements en integrals i en matemàtica. He escrit els manuals de la balística i hidrostàtica. Calculo hipotenuses més de pressa que Pitàgores. Conec les tres virtuts de les arrels de les mandràgores. Jo faig raonaments d'exactitud aristotèlica i lligo a l'infern amb una rima maquiavèlica. Amb barcos de paper inventa l'esquadra més quimèrica. Jo sóc el mariscal de la carrera més modèlica.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari. A Ràdio Premià de Mar.
1: La Porta de l'Escenari d'avui es vesteix de festa major amb la complicitat dels pirates de Degoll de Gom, un dels muntatges més exitosos de la companyia.
2: Au, Frederic, reuneix els teus quatre i el cabo perquè vinguin a rebre la benedicció del mariscal abans de sortir cap a la temible aventura.

veieu venir la mort, apreteu el cul ben fort. No ens serveix per tant de res que ho canteu de bona fe. Tarantara.

0: La sortida és per allà.
1: Adéu, adéu, la guerra és important. Anem i retornant.
0: Què hi feu aquí badant?
1: Adéu, adéu, la guerra és important. Anem i retornant.
0: Encara sou aquí?

Vam riure tant que encara ric imaginant en Frederic i ens cargolàvem el budell pensant en el cadell. Per veure't m'he jugat la pell, si tu vols ara jo te'l dic. Escolta'ls.

Frederic, escolta l'embolic. Per alguna raó ridícula que no tinc intenció de contradir per res del món, un savi amb molta autoritat, no sé pas qui, probablement el rei Salomó, va decidir en referència a l'horripilant mes de febrer que en 28 dies ja es bastava. Però que un any de cada quatre comptaria amb un dia més i va i li clava. Per una estranya coincidència, no em sorprendria que hagués estat per obra i gràcia d'un fullet juganer. Tu ets la víctima d'aquesta disposició tan simple, ja que has nascut en un any de traspàs, el 29 de febrer. Per tant, amb un simple procés aritmètic derivat dels teus certificats i altres papers, descobriràs que encara que hagis viscut 21 anys, doncs, si comptem per aniversaris,

0: Sí, sí, els dits m'ho diuen, no sóc gran. Doncs mira, mai ho hauria dit, quin embolic més divertit si els repasséssim un per un, jo els he complert tots 21. Però si em pregunten quants anys tens...
1: Què?
0: Però si...

0: Sí, sí, avui és home mort. Sí, sí, avui és home mort. Avui morirà.
1: O demà en primera hora.
2: Les noies també.
1: Ploraran a tota hora.
0: Sense encernat, es mereix la venjança.
2: Tingueu pietat.
0: No hi ha cap esperança. Avui tenim...

estàs a punt. Els quatre i el cabo t'esperen. No ploris, Frederic. No pot ser que el meu tirant-lo blanc s'enfonsi a la primera.

0: El 2052 ja tindré l'edat i tornaré a buscar-te pel cel, t'ho juro.
1: Sona molt llarg.
0: Tu, jura mentrestant que et mantindràs sempre fidel.

0: costa reprimir els bons sentiments.
1: Sentiments.
0: Du el tricorni de civil, és tu, a vegades.
1: A vegades.
0: Quan de nit som el flagell dels delinqüents.

0: l'amor com l'altra gent.
1: L'altra gent.
0: Du el tricorni de civil, és tu, a vegades.
1: A vegades.
0: Quan de nit som el flagell dels delinqüents.

Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us deixem amb aquests pirates musicals. Ens retrobem ja dins la programació d'estiu la propera setmana, on? A la porta de l'escenari.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona aquesta passada nit a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició d'una dona a la localitat de Soses. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos desplaçats al lloc dels fets han pogut comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. D'altra banda, també vinculat a aquesta situació, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. De fet, aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una 90 de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3 de risc molt alt en més de 170 municipis. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es jugarà aquesta nit a Nova York, a les 9 hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal davant la selecció argentina de Leo Messi. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
4: Vamos, chicos.
5: Venga, venga, venga, venga. Vamos, rápido.
6: El momento de la verdad.
7: Ya era hora de que llegara el momento, pienso yo.
8: ¡En marcha!
9: ¡En marcha!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci a aquesta mateixa hora, ara mateix a les 12 del migdia, i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. Nova jornada marcada també per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques catalanes i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis de 23 comarques. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Hay momentos que te marcan la vida. Y en los que te das cuenta de que nada volverá a ser igual.
5: Funky Tracks Radio.
4: Y cuentas el tiempo. A partir de ahí. Antes. Y después de aquello.
6: No se equivoquen. Se derramará sangre. Se perderán vidas.
7: Eso es ver.

0: Funky Tracks Radio.
1: Has tomado una decisión. Y es la adecuada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçat al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho va aconseguir. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. Tot això en una nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que a dia d'avui. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es juga aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal amb la selecció argentina de Leo Messi. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
4: Estàs escoltant?

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. I aquí diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof

0: L'esmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat als rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Oh. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i per fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització, i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
0: Jo sé que t'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
2: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans, que van posar les normes una mica al límit.
0: Recordo que havien parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
2: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte que havia rebut durant els 90 minuts.
0: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats, a les xarxes, per exemple?
2: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. Llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni a escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit, Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià a qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
0: Surrealista em sembla poc, si m'has deixat estorada.
2: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules de Marilla, que consideren menyspreables.
0: No m'estranya, és un escàndol.
2: Tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra, sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
0: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error, va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36. I ben poca cosa

Deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3 Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització. I també a esborrar 9 vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar-ho. De seguida ens endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: He de dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
1: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs què dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al nano. Que és,
0: tot lligat.
1: Sí, CR7 és Cristiano Ronaldo i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. O sigui que només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
0: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
2: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses. Ara, en canvi, ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això, hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana, que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
0: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar, doncs, el nostre primer convidat d'aquesta setmana. És Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, encantat d'estar aquí. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també, en certa manera, de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
3: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
0: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
3: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra. És a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
0: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
3: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
0: I hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere? Deixar de sentir-nos que som el malic del món?
3: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga. Per tant, és frustrant i alhora és molt cansat, és esgotador. De fet. I jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
0: Que, de fet, sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
3: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions. Hem perdut tot això o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
0: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
3: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes, no? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
0: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no?, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en la nostra guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que hi afegeixo que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
0: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
3: No, tot al contrari. Tot al contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador. Però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya, això que anem dient, no?, a construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. Llavors, el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, la alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió, i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser, tenint-ho més en compte, ens és més fàcil acceptar-ho.
0: Uh-huh. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar. No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
3: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors, i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venta i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital, no? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
0: Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
3: Lliures absolutament no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada. Però que no ho siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer i és una cosa, és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i finalment també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
0: Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
3: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el focus d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions i crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
0: Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. Hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu?
3: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i en verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat d'obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no, tan terrenal, tan material.
0: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
3: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar i, o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
0: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit del filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, què n'has subratllat?
2: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina Núria Radó. Núria, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Avui de quina dada ens parles?
5: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas, es financi amb jocs d'atzar.
0: És una bona pregunta, eh?
5: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre doncs, estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor, té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides, per tant, acabem estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rentes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rentes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies? No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda en surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui, que fer-se ric perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat, i que probablement estem no és un accident que sigui per Nadal, probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, diguem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
0: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Redó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Genís Fucho Rius, que és psiquiatre i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Genís Fucho Rius, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, imagino.
1: Bé, doncs, al final, els professionals de la salut és un col·lectiu, som un col·lectiu que estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda, com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega, que és així, no? Més pròpia de la nostra professió, pot comportar, doncs, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? I en algunes persones això pot acabar complicant, no?, algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no?, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball i poder descansar i, no? I tenir un entorn a casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te, tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure sobrepassada o també és un repte, no?, el poder posar aquest límit.
0: Mm-hmm. En aquest procés d'acompanyament, Genís, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
1: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? No, allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no? O d'estructura, diguem, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, inclús està parlant d'espiritualitats laiques, no?, en el que a través d'una mirada cap a l'interior es reconeix una realitat interna, no? I tant això posa l'accent inclús l'UNESCO, no?, com una part de la cultura i com una part de l'home. Llavors, bé, el poder tenir aquesta part interna present en el teu dia a dia, no? I hi ha persones que se'n poden beneficiar i inclús hi ha recerca que això ho valida, no? Que pot ajudar persones en un procés de curació, en un procés d'acompanyament, perquè ens pot donar des de significat a la nostra vida, al que fem, no?, a la nostra professió, també en moments de crítics, no?, ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment en moments de crisi i també vincle, no?, aquest aspecte comunitari de l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no?, de donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir que també l'efecte no sempre és positiu i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no?, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat, no? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-lo present.
0: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem?
1: Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no? a buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no? I la vessant pràctica també, no? La vessant de recerca, em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no? A un nivell inclús neuronal, no? De tècniques de funcionament cerebral, no? I veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no? De les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no? Per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no? El buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no? No necessàriament des d'una espiritualitat teista, no? Buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no? Una espiritualitat amb una mirada interior que sigui un camp més ric i que se'n puguin beneficiar persones que poder en la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
0: Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit, també, però consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
1: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no? Com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en el que seria la docència dels professionals que s'estan formant, no? A nivell, doncs, de la universitat, per exemple, podria ser un element molt interessant, no? Tant com a reconeixement d'una part del ser humà que m'ajuda com a professional a apropar-me al pacient, com també com una sensibilitat a diferents cultures i a diferents formes de veure i creure, no? I en la vida i en el més enllà. En l'entorn sanitari, en la malaltia i també en l'acompanyament al final de la vida o en la mort, doncs poden ser elements molt, molt interessants.
0: Hem de patir, Genís, per la intel·ligència artificial? Pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
1: Doncs, a veure, al final la IA, no, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no, a ajudar a inclús a estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no? I hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ésser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, jo penso que serà complicat això.
0: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís, sí. Puig Rius, psiquiatra i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts, un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alt. Com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només... està enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors, sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones... Així que això seria una mica el general.
0: Tot això que explica Susana és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
0: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que a l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa. També a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
0: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. I aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments de posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment. I era un... Bé, de molts anys i ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmode amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
0: Si anem a les seves arrels i trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
3: Sí, correcte. Jo, de petita, anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dic que em fas que en fas d'hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins a sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures. Així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. M'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
0: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? A l'hora que respecta el seu procés, també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
3: Sí, completament. No es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat. Tot va com ha d'anar per blocs, per sistemàticament parlant, i al taller es vaig trobar molt
4: facilitar
3: més
4: el llibertat de Windows l'era.
3: Puc fer el que vulgui, amb la meva vida soc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que duen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
0: Mm-hmm. I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
3: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que estaven a cada quadre. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadre.
0: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
3: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
0: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
5: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys. Tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme. Com diu l'autor, una trinitat troncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins l'arribada de la dictadura el 1924. L'autor retrata el noi del sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'hi explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, però també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
6: Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
2: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades, sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9 del vespre hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival que aproja la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 10:45 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
2: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi.

0: camp de Rostolls va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la baronia de Rialp, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van activar o es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
1: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a Les Gavarres l'Aliada per Les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
0: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la colla Sense Vàlvules.
2: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja el Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
1: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
0: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
1: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
0: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
1: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
0: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
1: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa...

0: Barça, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
1: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
0: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
2: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
0: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
1: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
0: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
3: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024. I ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social amb futbolistes del Barça. I així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva. Sí, se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol. Jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi. I dic, ah, bueno, molt bé. I dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano. I li vaig preguntar, dic, quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto fer-los interactuar una mica tots dos, no? Perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valora aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tendal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together, Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Ashley és el segon artista que exaureix les entrades en aquesta edició del festival, després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem de havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No pas...

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola la Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que es jugarà a les 9 del vespre a hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni, perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs, no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i poder estar compartint el camp amb ells, doncs, és un somni complert. Jo l'intento donar molta importància, perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28, de Marcos, al 89, i ja en la darrera jugada del partit de Roberto, el 0-3 definitiu, al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus, el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació, i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal, a les 8 del vespre, aquest dimecres, al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: A la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia. Els orelluts es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo el Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'Europeu Sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya, fins ara en possessió de Jael Bestué, amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentaba ir a hacer marca personal, pero la verdad que este tiempo no lo esperaba.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Iasi a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
13: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
14: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
15: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
14: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
16: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
14: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
17: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
18: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
14: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
19: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
20: Montag, lieben, glauben, globen.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primera les hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades, sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: I en cultura, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats del lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: Avui continua també restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà.
0: Tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar amb velocitat amb un camp, en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I, per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: Tot això, una centena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la Colla Sense Vàlvules.
4: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint l'indicador de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una 15 més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 km per hora. En una 50 la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una 30 més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
0: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
5: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau que no libera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
0: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
2: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
6: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'ha aplicat tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
7: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre es lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
8: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
9: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echen ahí, sí.
10: Más seguro.
9: Sí.
7: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar sin petardos con la familia y se puede sentir igual.
6: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
2: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort.
10: Des de l'inici del projecte al 2004 ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
12: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
10: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això permet reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
0: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
13: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
0: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Rick Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miqui Núñez o els 31 Fam. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou, que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.
2: I si no m'estima, a cagar la vida.
3: Donyonines amunt, don Xucorri, que estem aquí a la fresca.
0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axambusto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fumiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
4: Ja vull ser rei, ser per tu.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música, monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la Bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del nou FM, Queralt Àries.
5: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival Nits.
6: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. S'ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
5: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Boss. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai, Saskia Van Rijsbeek, i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial Lomang. Ahir es va celebrar la tradicional nit de l'Índia amb un sopar preparat per la comunitat a Vic i amb la projecció de Bahubali d'Epic. Aquesta tarda posarà punt final a la 23a edició la pel·lícula també de l'Índia Superboys of Malegaon.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: En esports arrenquem parlant de futbol, més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina. També hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
0: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qaxia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UES s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Redis torna demà als entrenaments. També ho farà l'Ospi a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
0: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret Bruno Lorente.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
7: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser al pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un aler pivot estadounidenc amb passaport italià.
0: Chetman, assignat per un any, el jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu, Stanley Whittaker, base nord-americà de 31 anys.
0: Whittaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
8: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones, pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Majorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
0: Majorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles, juntament amb Luis Fegerl. Majorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Nabrovka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en xarxa edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
11: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
12: Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. Ahora...
13: ¿Qué vas a hacer?
14: Recargar.
15: ¡Torpido!
14: Es genial tenerte de vuelta.
16: Me la suda.
14: Están tirados.
17: Funky Radio Show.
18: ¿Qué coño es esto?
19: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys, trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, a la comarca del Segrià, concretament al costat de la carretera LP-7041, venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que hauria sortit a passejar el seu gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència i el cas es troba ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat a més 3 dies de dol oficial. I encara més successos. Els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat, això sí, que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, recordem que aquesta jornada es torna a trobar marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més repartits en 23 comarques. Continua també restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I en mobilitat, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams de velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i, a més, també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven fins a 180 quilòmetres de via. Avui, però, n'hi ha 40 menys, encara que s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. I en cultura, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Recordem que el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol aquesta nit a partir de les 9 entre Espanya i l'Argentina. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: La Fundació El Maresme ha rebut la placa al Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral. En concret, l'entitat maresmenca participava en la categoria d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i la Generalitat li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al Treball President Macià. En la comunicació que feia posteriorment la Fundació El Maresme, l'entitat que justament enguany commemora 60 anys d'existència, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat: persones ateses, famílies, equips professionals, voluntariat, patronat, administracions, empreses col·laboradores i totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. També expressen el seu agraïment a la Cambra de Comerç de Barcelona, que va impulsar la candidatura de la Fundació. Va recollir la placa a l'acte de Barcelona el president de la Fundació, Miquel Montaner.
2: Premià Mèdia, informació.
4: Tant anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
8: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
7: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
8: Home, testimonis.
7: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
8: A la teva ràdio local.
9: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ja. Primer dia de festa major i la Biblioteca Martí Rosselló ens obre les portes per jugar a jocs de taula. Primera jocteca pirata i avui coneixem com s'ho passen les famílies.
2: Hem jugat a Pesky Island, és un joc que no coneixíem. La veritat és que a casa no tenim cap joc de taula de temàtica pirata i per això també hem vingut per descobrir nous jocs. I la veritat que és un joc de 3 a 6 anys, superfàcil, molt amè per nens petits de 3-4 anys i ha sigut ideal passar aquest matí aquí.
3: És el Bermuda Pirates i està molt bé. La veritat és que és molt fàcil d'aprendre perquè el manual són 2 pàgines i el nen, bueno, és molt fàcil perquè que juguin nens. Ja està, és a partir de 6 anys, em sembla, i ell té 6 i mig i de moment li agrada.
4: Anis Bonis, no sé quin joc és. Per mi és nou. És un joc nou que ens ha donat el d'allò, si no havíem jugat mai, i de moment primer hem llegit les instruccions que ja t'hi passes un quart d'hora, si les entens.
5: El Pirata Attack. Hi ha com 4 colors amb 4 vaixells i cada vaixell té un color, llavors hem d'intentar que segons les cartes que et surtin aconsegueixis fer el vaixell que, del color que vulguis. Jo l'acabo d'aprendre avui.
2: Vam veure a través del programa de Festa Major doncs, que hi havia aquesta opció de jocs per nens i com que fa tanta calor i també per fer un pla diferent a la platja, doncs, què millor que venir aquí en un espai que climàticament doncs, pots estar a gust i poder jugar i descobrir jocs nous que normalment no tenim a casa.
4: Tenim 2 nets i hem aprofitat que és Festa Major i els tenim aquí i venim a jugar perquè ens agraden molt els jocs de taula.
3: Jo a la família ja estic intentant ficar una miqueta, però jo sí que soc molt, molt jugon perquè pràcticament tots els divendres tinc un grup aquí a Premià que anem a jugar i dissabtes també, de vegades. O sigui, fem un o dos dies a la setmana.
6: Elles no sabien jugar, ja volíem ensenyar-los perquè nosaltres sí sabíem jugar i no volíem llegir directament les instruccions.
2: Intentem inculcar doncs, hàbits doncs, fora de tot el digital, perquè bueno, estem en un món on es premi el tema de la pantalla. Doncs creiem que el recurs t'has de venir a la biblioteca o de tenir llibres a casa o dels jocs on tota la família hi participi doncs, és un bon al·licient doncs, perquè no tinguin com aquesta necessitat de recórrer doncs, a lo fàcil, que és mirar la televisió o mirar el mòbil.
6: Perquè és molt tranquil, hi ha més companys.
4: Sí, ens agrada molt. Tots 4 juguem, en tenim a casa i juguem molt.
3: Intentem que el nen comenci a jugar una miqueta, treure una mica el que siguin dispositius mòbils i tele i tot això, i

0: Casa ja ho estem intentant, a poc a poc, però bueno, vam veure la iniciativa aquesta i res, vam mirar de programar l'horari per venir.
1: La qüestió és distreure els crios, que us ho passin bé.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Les demandes d'alguns grups municipals que s'obrin aquest estiu mateix als contenidors de brossa ha fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que, en general, funcioni també el servei que dispensa l'empresa concessionària. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema. Dimensionament que després hauria de servir per escometre la nova adjudicació del servei. Com ja havia fet amb anterioritat, el portaveu Comú expressa d'altra banda la sospita que la fórmula de contenidors oberts i ús opcional de les targetes, com defensa el govern, podria tenir un rerefons electoralista.
4: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Plantejar la possible decisió en els propers mesos que la identificació per targeta sigui opcional, la veig una mesura una miqueta electoralista. Jo entenc que el debat, entenem que el debat hauria de ser 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Per tant, hem d'escollir un millor contenidor. Sembla que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. La desera licitació, entre altres coses, infradimensionava les necessitats de Premià. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. I després hem de buscar solucions, espais on acostuma a haver-hi moltes bosses fora i d'altres elements. I per últim, doncs sí, estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
3: Pons es va exclamar d'altra banda que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica amb una resposta al Partit Socialista a Instagram, on el PSC justament instava el govern a obrir els contenidors.
4: I per altra banda també valorar una cosa que es veu fer ressò vosaltres a Premià Mèdia, i és la conversa que va tenir la compte d'Instagram del PSC i el senyor Pep Ripollès. Jo crec que és la primera vegada que el senyor Pep Ripollès comparteix de manera més honesta la situació del que es va trobar i del que ha passat aquests anys a l'Ajuntament.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Bona tarda. Bona tarda a tothom. Premianencs i premianenques, veïns i veïnes. Ja estem de festa major. Jo només vull donar les gràcies als voluntaris i les voluntàries que fan pla cada any que aquesta festa creixi i es consolidi com una referència al nostre país. A la regidoria de Cultura i Festes, a la regidora Bàrbara Anglí, per liderar l'equip tècnic, a les entitats, al teixit comercial, a tots els veïns i veïnes. Alguns gaudeixen molt de la festa, altres la pateixen una miqueta, però al final tots som festa, tots mereixem aquests dies de molta rauxa i una miqueta de seny per poder gaudir al màxim d'aquesta que és la nostra festa major que enguany, a més, celebra el 30 aniversari dels Pirates i Premianencs. Per tota la gent que ha fet possible la festa durant aquestes 3 dècades, sisplau, un fort aplaudiment. I per la meva part ja està, perquè sabeu que el protagonisme, el pregó de la Festa Major, és per l'entitat de l'any. I aquest any, l'entitat de l'any, és una entitat que té tants anys com la tradició dels Pirates i Premianencs. I sense ells i sense elles no entendríem la festa tal com l'entenem ara mateix. Ens han posat passió, ens han posat moltes espurnes, ens han posat foc i ens han donat caliu a la festa tant a l'hivern com a l'estiu. Per tant, avui el pregó és un plaer de cedir-lo a l'entitat de l'any, a Simplement Diables.

Ja són 30 anys que estem els diables portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianencs punyeters. Que si el fum es molesta la roba o els trons no es deixen dormir, doncs que es posin taps a les orelles, que avui ens pensem divertir.

Ser diable no és qualsevol cosa, és portar el foc a les venes. Una tradició que mai reposa, centenària i lliure de cadenes. Som cultura popular, la memòria de tot un poble, que l'infern fa tremolar amb aquest ofici tan noble.

Portem foc, llum i rauxa per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa els mesos més freds de l'oratori. La flama del Canigó baixem amb glòria i a cada festa hi plantem els peus. De l'animalista a la nit dels museus fam història. Som l'ànima de Premià per molt que us queixeu.

El 1996 vam néixer. Simplement Diables es va fer realitat. Quatre punquis van creure i hem seguit fins l'actualitat. Hem sigut moltes les que hi hem passat, creant andròmines i preparant menjars, deixant-nos la pell per aquest voluntariat i així fer de la plaça la millor de les nostres llars.

Quan Gafarró i Gafarronets desperten, ja podeu començar a tremolar, que venen a cremar la vila i no deixaran a ningú sense cridar. Dins els seus ulls hi crema la ràbia i passió, al veure al seu voltant les cares d'il·lusió. Dels seus becs i ales surt el seu foc, i ja podeu córrer, que no podreu amagar-vos enlloc.

0: diablons de març, petits però endemoniats. Avui juguem amb espurnes, ja us podeu donar per socarrats.
1: Quin goig veure aquesta canalla, amb més rauja que nosaltres. Si així venen de petits, de grans faran tremolar les places.

De la flama més pura en som els portadors. Doncs a inflamats no ens calen ni espurnes ni trons. Fem ballar el foc al nostre ritme amb badalines joves, avis i parelles. I aneu amb compte que d'una bufada no us sucarrimem les celles.

0: no tinguis por a preparar-la.
1: Ja no som els més petits, portem el foc dins la sang. Quan la colla jove surt, el carrer es fa massa gran. No busquem el vostre lloc, el nostre ja ens l'hem guanyat. Avui només encendrem la plaça, demà encendrem la ciutat.
2: I aquests som els Simplement Diables que celebrem el nostre 30è aniversari. I ara sí, en prosa, voler agrair a tots els que heu format part d'aquesta colla des dels inicis i al llarg de tots aquests anys per portar-la fins on és avui. I a totes les premianenques i els premianencs que han perdut la por i han entrat al correfoc a ballar amb nosaltres sota les espurnes. És un orgull ser l'entitat de l'any, poder pujar aquí i desitjar a tothom una bona festa major. Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Visca Sant Cristòfol!
3: Visca!
2: Visca la Festa Major!
3: Visca!
2: I visca la mare que us va parir! Vaya gallo! Visca Sant Cristòfol!
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria que es trametia dijous 9 de juliol a les alcaldies maresmenques des del Departament de Territori. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la Nacional 2 i les futures connexions de l'autopista C32 amb la comarca. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i també una falta de respecte i ho justifica en el fet que la pacificació de la carretera encara es digui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró, quan el Baix Maresme va ser el primer territori a fer els deures i definir els projectes de pacificació i encara en el fet, en un àmbit molt diferent, que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal per raons d'agenda de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Escoltem Navarro en declaracions de Premià Mèdia, que també es recorda en aquell llistat de greuges de l'estat de l'estació de trens premianenca.
2: Al Maresme Nord no hi ha encara una definició de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró, que era un projecte que ens ha adelantat a tots al Maresme Sud. Creiem que és una falta de respecte absolut i, a més, que se'ns digués amb el comentari de i començarem abans de les eleccions. Que això t'ho digui un secretari de territori és com gairebé riure la cara, com estan fent amb moltes altres coses. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Creiem que el Maresme té unes prioritats i té unes preocupacions i una de les importants és la nostra seguretat. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca i, en canvi, sí que és prioritari un dissabte prèvia a Santes, a més, com a regal de Santes per Mataró, doncs presentar-se a Mataró, jo crec que diu molt poc de territori. Recordem, una conselleria de territori que tots els partits polítics de Premià de Mar hem demanat que es posin en contacte amb nosaltres, sigui Renfe, sigui territori, sigui Rodalies. Rodalies depèn del territori, per lamentable estat de la nostra estació i ningú ha aixecat el telèfon.
1: Val a dir que Rafa Navarro ha escrit al seu torn a tots els alcaldes del Baix Maresme, als alcaldes de Junts a tota la comarca i al president d'Esquerra Republicana del Maresme un missatge de WhatsApp on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que enllesteixi el projecte pacificació a tota la comarca, que es convoqui immediatament la Junta de Seguretat i també que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto d'Ara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. La nova presidenta es va incorporar a la direcció executiva de la FAGEM al setembre del 2024 per liderar el relleu de la Roser Moré, anterior presidenta que va ocupar el càrrec durant 20 anys i que es va jubilar a finals d'aquell any. García Escandell inicia ara un mandat de 4 anys i l'acompanyaran Albert Cortada com a vicepresident i Rosa Sánchez com a secretària general, que repeteix en el càrrec.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada matinada en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones han fet, a més, un minut de silenci aquest matí davant l'edifici de l'Ajuntament del municipi. I els bombers treballen des de 11:15 d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Continua més restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I seguim amb més successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i fins i tot van arribar, aquestes primeres denúncies, com diem, van arribar des de Ciutat Real, i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Parlem també de cultura. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together, Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. I en els esports, aquesta nit es disputa la final del Mundial al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 espectadors, Espanya buscarà el seu segon títol davant l'Argentina de Leo Messi, que podria coronar-se amb el seu quart Mundial. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Dimecres 15 de juliol a Mataró es va presentar l'ampliació del Tecnocampus per mitjà d'un nou edifici de 13.000 metres quadrats en un acte en presència de l'Ajuntament i la Generalitat, que durant l'acte va anunciar que hi ajudarà amb 2 milions d'euros. I era la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que a banda d'anunciar aquesta col·laboració en el finançament, que se sumarà als 18 milions d'euros que el Tecnocampus ha demanat amb un crèdit al BBVA, va parlar en l'acte de la voluntat de la Generalitat de reforçar lligams amb aquesta institució adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Recordem que el nou edifici, que s'ubicarà entre els carrers Narcís Monturiol i Arenys, haurà d'estar enllestit l'any 2029 i suposarà un increment de la infraestructura actual del Tecnocampus d'un 25%. Hi haurà un aulari obert per a formació professional amb noves famílies formatives, espais de simulació, laboratoris i una petita residència per a estudiants i per a professorat i intercanvis. També tindrà un auditori de mida mitjana i nous espais d'aparcament.
2: Premià Mèdia, informació.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
6: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El partit Podem Premià ha creat les últimes hores el seu propi canal d'Instagram després que fins ara la seva acció es difongués en aquesta xarxa a través del canal de Premià en Comú Podem. Es tracta del primer moviment públic de Podem Premià d'ençà que la regidora d'aquesta formació al ple, Lole Morilla, va abandonar el grup municipal que compartia amb els comuns per convertir-se en regidora no adscrita. Ara, pel que ens diu ella mateixa, es vol deixar constància de la feina que es faci i donar-li projecció i per això s'ha habilitat el nou compte. Més concretament, ha afirmat que volen posar el focus en la feina diària, el contacte directe amb la gent i la construcció d'un projecte arrelat al municipalisme i a la cura, que és el que va moure el partit afegit a tornar als seus orígens polítics. Preguntada Morilla per una eventual candidatura de Podem Premià a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027, ha indicat però que ara mateix no es plantegen ni l'escenari ni sota quin paraigua hi anirien i cada moment estan en una fase d'escolta i d'enfortiment del projecte des de la base. A dia d'avui el nou compte d'Instagram no conté en encara cap publicació, però sí que té 49 seguidors i en segueix 71.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Bueno, para nosotros es un gustazo esta noche poder contar con Rubén y con Leiva. ¡Pereza! ¡Pereza!

0: Pereca!
1: Mucho efecto, mariposa. Muchas gracias por estos aplausos.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Dia gran de la Festa Major de Premià de Mar, dia de desembarcament. I no és una edició qualsevol, són els 30 anys de pirates i premianencs. D'on veniu?
6: Jo de Vilassar.
7: Jo de Barcelona, d'Alacant.
8: Madrid.
5: Madrid. I com has acabat aquí, aquesta festa?
8: Porque estoy con... He venido a ver a mi prima, que me ha invitado a estas fiestas tan chulas.
5: Pirates o premianencs, si haguéssiu d'escollir?
9: Pirata.
10: Pirates, pirates.
11: Blanco, tu?
10: Bueno, pero soy pirata de corazón.
12: Pirates,
13: pirates.
14: Pirates, 100%.
15: A veure, tu què diries? A veure, no
5: jo diria que pirata.
15: Pirata, pirata. No. Pirata fins a la mort.
5: Avui fa 30 anys, pirates i premianencs. Espereu que hi hagi com alguna sorpresa o alguna cosa diferent.
6: Home, si fa 30 anys seria bé, no?
14: Que l'Ester i la Llumara se'n vagin juntes.
16: Que la Festa Major d'estiu la guanyin els pirates i la Festa Major d'hivern la guanyin els premianencs.
5: Albert, la nit més especial per als premianencs avui, eh?
17: I tant, moltíssimes ganes. Ja tenim la platja plena de gent i això, amb moltes ganes de veure què passa aquests 30 anys. Mira, jo quan arriba l'eufòria petita em començo a emocionar i fins que no arriben els focs i s'acaben els focs no em deixo d'emocionar.
18: Vam presentar una idea que eren els 30 anys i ens agradava molt la idea d'intentar fer portar gent del passat aquí. També vam agafar la màgia, que també és un dels nostres forts, i intentant equilibrar-ho amb el teatre i que tot tingués una lògica, que no sigués màgia per màgia. Intentar també tenir una pantalla aquest any perquè es vegin de més a prop i, a més, per agafar vídeos del passat i que la gent el pogués veure també el record.
19: Us recomano fer barricades, encara que siguin humanes.
20: I ara us vinc a avisar, estan venint, sempre venen, i després de 30 anys de venir cada any els podem sorprendre.
5: De pirates i premianencs amb orígens de Granollers.
21: Sí, senyor. Sí, senyor. L'han fet l'any passat per la Festa Major de Granollers. Estem molt contents que avui s'estreni aquí premiat. Era el colla dels blancs i va causar sensació i es diu que gràcies a això van guanyar la festa.
22: Més temut de tot el Mediterrani, que com cada any venim a combatre.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa a qui adjudicar els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per a casos com aquest que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'ha presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor més que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat, l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà a la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887,71 euros amb l'IVA inclòs.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Detinguda a Premià de Mar una cuidadora que hauria retirat més de 55.000 euros del compte bancari d'una dona gran a qui cuidava des de feia anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024 quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es va adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu d'entre 500 i 900 euros amb la targeta i la llibreta de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins a l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial dels jutjats de Mataró.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i equips d'ADFs treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat a tocar de la carretera B250 que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20 a prop del Nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la ronda de dalt, hi ha un carril tallat també entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a la capital, cosa que provoca lentitud i aturades. L'avís s'ha rebut cap a 2:15 i el telèfon 112 d'emergències ha rebut unes 180 trucades. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. D'altra banda, recordem també que els bombers treballen des d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. I més successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, pels vols de 10:45. Els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que, malauradament, va acabar desembocant amb la troballa de la mort de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. A més, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. Recuperem el tema d'incendis perquè estem en una nova jornada marcada per les altes temperatures i, per tant, amb aquest elevadíssim risc. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4 a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 a 177 municipis més. A més, continua restringint l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I pel que fa a mobilitat, la xarxa ferroviària catalana manté 183 trams, amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven només a una norantena de punts. I en els esports, el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que es disputa aquesta nit a partir de les 9. Els espanyols busquen el seu segon Mundial i els argentins el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de fragilitat i per fer-ho que millor que amb el geriatre i director de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Joan Solà.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Doctor Joan Solà, benvingut al Fem Salut. No és la primera vegada que ens trobem en aquests micròfons.
2: No, som habituals amb aquestes tertúlies.
0: Sí, perquè això és el que anem a fer, parlar de fragilitat. De fet, pensar, dic, ara fent servir allò persones vulnerables, fragilitat... Expliquem una miqueta allò, què vol dir això, no? Sí. Jo, quan som fràgils, de fet, des que naixem podríem dir que som fràgils, no?
2: Bueno, mira, a partir dels 30 i algo d'anys,
0: sí,
2: el nostre cos comença a envellir, entre cometes, Anem molt lentament, el que passa que això no es manifesta fins a edats més avançades.
0: Després hi ha un tobogán.
2: Aleshores hi ha un tobogán, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, la fragilitat és una mica inherent associada a l'envelliment. A partir dels 75 anys ja es considera que les persones tenim algun grau de fragilitat. Està clar, doncs, que hi ha persones que arriben amb edats avançades molt bé, sense cap alteració significativa, però és veritat que hi ha persones, doncs, que inclús amb menys anys, si tenen segons quin tipus de malalties cròniques o oncològiques, doncs ja adquireixen un grau de fragilitat.
0: Mm-hmm. I llavors, quan parlem de fragilitat, és perquè diem, ai, és més fàcil que se't trenqui un os, sí, és més fàcil que t'ofeguis, és més fàcil que... No?
2: Mira, la fragilitat és... Podríem definir-la de moltes maneres, però jo diria, per fer un tenedor, que és quan et vas fent gran, doncs el grau de reserva que et queda al cos per fer front a algun tipus de malaltia o algun tipus de, doncs, d'injúria, una caiguda, un accident, no? És la reserva que té el teu cos. Conforme et vas fent anys gran, doncs vas perdent aquesta reserva. Jo a vegades explico que és com una llibreta d'estalvis, no? Que vas traient... Clar, doncs, si un dia et ve un pagament així sobtat, doncs, per exemple, una fractura de fèmur, doncs aleshores tens dificultats. I aleshores el teu cos té més dificultats, doncs, per reaccionar, doncs, enfront les malalties o qualsevol problema que

0: fragilitat és prevenible, en part, i potencialment podem tractar-la. No dic revertir-la al 100%, però podem, fent determinades coses, doncs, millorar-la. De fet, la fragilitat va molt relacionada amb la força muscular.
1: I el, les... Sí, sí, ara es parla molt allò de través de força, eh?
0: Sí, sí, aleshores, doncs, fins i tot, doncs, ara ja tenim escales o proves executives, que diem, senzilles, com pot ser apretar un dinamòmetre, la força de la mà, sí, la velocitat de la marxa. Tenim unes escales, l'SPBB, que ara estem posant en marxa el socio i que fem sistemàticament a les persones.
1: I què és això?
0: Això és una escala que mesura la força, la, sí, la velocitat de la marxa i com t'aixeques d'una cadira.
1: Ah.
0: No és el mateix aixecar-se de la cadira, doncs, recolzant els braços, que aixecar-te directament. Per això et diu, doncs, la força que tens a la musculatura del tren inferior, de les cames. Totes aquestes coses les mesurem amb un cronòmetre i això tenim unes escales que ens donen un grau de fragilitat. En base a aquest grau de fragilitat, ara, doncs, especialment a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, això és un projecte que lidera la Marta Pascasio, que és la nostra referent, diguem-ne, responsable de rehabilitació, doncs hem fet un programa que, en funció d'aquestes proves, apliquem un tipus d'exercicis o uns altres, un tipus d'intervenció de rehabilitador o de fisioteràpia, doncs, o un altre, no? Amb la idea de que cada vegada això es té que individualitzar més i aconseguir, diguem-ne, la màxima millora, tornar a posar a la llibreta d'estalvis, tornar a posar una mica. Mm. I aleshores això, bueno, és una de les coses, doncs, que la fragilitat està clar, ho hem parlat amb altres intervencions.
1: De vegades jo penso, home, també hem d'assumir que fer-se gran, no?, que també és un valor, sí, no? I sembla que ningú es vol fer gran, però la primera cosa que hauríem de fer seria assumir-ho, que ens fem grans. I també ja l'ha dit allò de si ens fem grans potser malament, perquè comencen a haver-hi, doncs, això, patologies associades a aquest envelliment, però si no et fas gran, malament.
0: Està clar, està clar, eh? Vull dir que hauríem d'assumir tots, cosa que pels mitjans de comunicació, els inputs que ens arriben a les redes socials, tothom prenent suplements i tothom fent-se coses, sembla que si prens omega 3 ja seràs invencible, no?
1: Sí, sí, són finits, eh? L'ésser humà ara per ara són finits.
0: I envellim. L'envelliment aquest ha condicionat. Clar, abans, l'edat mitja, com hem comentat altres vegades, ha augmentat molt. Hi ha una població que arriba fins a edats avançades. Això dona temps a que et facis més fràgil. Doncs hi ha un component, diguem-ne, hi ha diversos components. Primer, si tens o no una malaltia, si has tingut un accident, has tingut alguna cosa, això et condiciona la teva evolució, la teva fragilitat. També depèn de l'estil de vida que portis. Si tu ets una persona, doncs, que et cuides, tens una alimentació sana, que no vol dir espartana, però sana, fas un exercici moderat de manera continuada i et cuides, doncs, evidentment, això ajuda a retreçar aquesta fragilitat. I després està clar que tots tenim un component genètic. Veus gent relativament jove que cronològicament té una edat, però biològicament en té una altra, i veus gent molt envellida.
1: I
0: en canvi,
1: i
0: al revés, veus gent, sí, sí, molt, molt, molt gran, que dius, bueno, aquesta persona té un grau de fragilitat, perquè, com dèiem, des dels 75 anys ja el nostre cos, de manera
1: natural,
0: doncs va patint una sèrie de canvis, però que, en canvi, té una fragilitat moderada, no? I té una edat biològica, doncs, que li permet fer front a gastos, a malalties, a una caiguda, a una sèrie de coses, no?
1: Estem parlant molt de la part física, no sé si també a nivell de la part psíquica, també això,
0: sí,
1: doncs...
0: Sí, evidentment tot l'organisme va patint uns canvis, no? Jo, una mica per experiència, el que diria és que hi ha dues maneres d'envellir. Ho veig molt, sobretot això ho veiem molt a l'àmbit de les residències. Que he tingut la sort d'estar treballant durant... I estic treballant a les residències. Les residències són una escola de vida. I aleshores, perquè tu, bueno, interacciones

0: amb moltes persones, reculls en molts casos les seves experiències. Llavors jo diria que hi ha dos grans grups. El que envelleix d'una i ho accepta.
1: Sí, el tema que deien de l'acceptació. Sí.
0: I cognitivament es manté actiu, s'adapta a el que pot fer i té interès doncs, per relacionar-se, per mantenir una certa activitat intel·lectual. Això seria un grup. Aquest envelleix millor. En canvi, la persona que no accepta això i que sempre està buscant una recuperació que no arribarà mai, entra moltes vegades també en una situació d'insatisfacció vital que fa que a vegades s'aïlli socialment, que participi menys a les activitats... I
1: de
0: que
1: depressió,
0: es mogui menys,
1: fins i tot, no? I de depressió, no? Perquè sempre parlem de la depressió, sembla que ha de ser en una època activa, i també hi ha molta gent gran que té depressions.
0: Hi ha
1: un
0: percentatge
1: no?
0: molt elevat de depressió entre la gent gran. Moltes vegades no diagnosticada. Clar, si tu tens una depressió, et mous menys. Què dèiem abans? Que la fragilitat va molt lligada a la musculatura. Si tu camines, fas, et relaciones, tot això et manté una activitat, una massa muscular acceptablement bona. Si tu et quedes tot el dia pensant en los tiempos pasados, en un silló, s'atrofia la musculatura molt més que el que et correspondria per l'edat. Vull dir que realment la part emocional, la part cognitiva, té molt de veure. Està clar que la persona som doncs, la part física, la part emocional, la part espiritual, i per estar, diguem-ne, en harmonia i arribar a una edat avançada doncs, amb unes bones condicions, té que haver-hi un equilibri entre tot. Mm-hmm. No? I això doncs, moltes vegades és
1: explicat,
0: molt difícil.
1: Sí, clar, explicat sembla molt fàcil, però fer-ho no és tan fàcil.
0: No és tan fàcil, no? No. I estem influenciats per les redes socials, per moltes coses, però no és la realitat que veiem cada dia a l'Hospital d'Atenció Intermèdia o a l'Hospital d'Aguts. No? Bueno, lamentablement hi ha situacions que afecten molt a les persones i molt complexes. Dèiem l'altre dia amb els companys, no?, que fem sessions, sí. Doncs que cada vegada, a la part aquesta de l'envelliment, cada vegada ens trobem en situacions més complexes a nivell clínic, perquè tu abans, si vivies menys anys, acumulaves menys malalties. Ara les persones arribem a més anys però amb més malalties. Més medicaments. Estem posant en marxa amb la direcció assistencial i amb la cap de farmàcia i amb els companys d'atenció primària doncs un programa també de... ja fa temps, però ara cada vegada és més necessari doncs, tot el tema de la medicació. Uh-huh. Estem mirant d'identificar i reduir els fàrmacs a menys de 10.
1: Ah, això seria fantàstic, perquè hi ha persones que et diuen allò, és que em pren 20 pastilles al dia.
0: Per què? Perquè les pastilles, els medicaments,
1: sí,
0: arriba un moment que tu has de valorar risc-benefici, perquè el teu organisme va canviant, el teu ronyó va canviant, el teu fetge va canviant, el que prenia a vegades pastilles per la hipertensió resulta que arriba a certa edat i li baixa amb excés, això augmenta el risc de caiguda, d'hipotensió ortostàtica. Per tant, fer una intervenció amb la medicació és fer una intervenció molt eficaç amb la fragilitat.
1: És a dir, si podem fer exercicis de relaxació i estalviar-nos també aquesta medicació per dormir, per exemple.
0: Per exemple.
1: No?
0: Vull dir que això és una de les coses que la gent gran demanda més, no? I ja et dic, hem de buscar l'equilibri, eh? I sobretot, per prevenir la fragilitat, és fer exercicis de força.
1: De força.
0: Força.
1: Anem a parlar. A veure, què entenem per aquests exercicis de força? Ha posat allò el tema, no? De,
0: sí.
1: No sé si... podem agafar una ampolleta d'aigua, allò de mig litre a cada mà i aixecar-la...
0: Mira,
1: allò...
0: caminar? És un bon exercici.
1: Però aquest és de força o és de cardio? Perquè, clar,
0: bueno, però,
1: també
0: però,
1: s'ha de barrejar una mica de tot.
0: Almenys et manté la musculatura més
1: activa.
0: O menys activa. Això és important perquè també té efectes sobre la circulació, la bomba muscular millora la circulació, o sigui, té molts beneficis. en quant a exercicis de força, clar, no es recomana que la gent faci tampoc exercicis d'esforç excessiu. Però, per exemple, una cosa molt senzilla i que, a més, s'ha vist que hi ha eficàcia que es relaciona directament amb la prevenció de les caigudes és fer sentadilles.
1: Això està...
0: Sentadilles.
1: Arran de la Covid es va posar molt de moda, perquè, per xarxa social.
0: Perquè, però és una tonteria, però clar, les caigudes moltes vegades estan associades doncs, a que tu tens la musculatura de les cames i l'equilibri ja...
1: més atrofiat.
0: Més atrofiat, i per tant tens més risc de caure, no? Mantenir la musculatura fent exercicis de força. Hi ha molts exercicis, de fet, el que explicava aquest pla de fragilitat que tenim, que lidera la Marta, doncs fa intervencions molt individualitzades en funció de la situació basal per potenciar doncs, exercicis dels braços, per potenciar exercicis de les extremitats inferiors, de manteniment del tronc. Però sí que té que haver-hi un cert esforç. Tens que fer... un pot aixecar un quilo i l'altre en pot aixecar dos, o l'altre mig. Però... perquè a vegades veiem moltes atròfies musculars i molt importants, això en geriatria li diem sarcopènia, llavors tens que començar per objectius molt petits i molt realistes, però tot el que sigui estimular la força de la musculatura és un guany importantíssim.
1: És important també, m'imagino, fer-ho amb alguna mena de prescripció,
0: sí,
1: no? Perquè de vegades allò ens posem tots a fer exercici.
0: No, clar, això ha d'estar monitorat. De fet, amb aquest programa de fragilitat que tenim a l'hospital, i al sociosanitari,
1: a l'intermèdia,
0: moltes vegades quan... l'equip de fisioteràpia han fet una sèrie d'exercicis en funció de la patologia, del diagnòstic que té aquesta persona. I quan li donem l'alta, a part de revisar-li la medicació, doncs li donem... Això ho tenim penjat a YouTube. I aleshores el fisioterapeuta li fa un pack individual perquè ell a casa, ara tothom... té mòbil. O té doncs, una tablet, doncs pugui seguir fent aquests exercicis individualitzats a casa. I ho fem per patologies, no és el mateix doncs, una persona que pateix d'un EPOC, una malaltia respiratòria crònica, que una fractura de fèmur, no? Llavors fem això i aquí hi ha un conjunt d'exercicis per una millor mobilització i una part específicament per la fragilitat i per millorar la força muscular.
1: Ha començat, doctor, dient... És que s'ha comprovat que això té uns beneficis. Mm. En quin sentit? És a dir...
0: A tots els nivells. Vull dir que...
1: Cognitius, de mobilitat...
0: Cognitius, de mobilitat, de força, disminució de la... De l'immobilitat. L'immobilitat, ara diré una frase així una mica, però la immobilitat mata les persones. Una persona gran que tu el tens al llit o està tot el dia al sofà és el caldo de cultiu per patir infeccions urinàries, infeccions respiratòries, tot tipus de problemes. Aleshores, si tu mantens aquest organisme actiu, doncs tot això disminueix moltíssim el risc. No? Però, per exemple, una persona que té una bronquitis... pensem molt en la musculatura dels braços, de les cames, però a les costelles, entre costella i costella tenim muscles. El muscle intercostal, que és el que ens fa expandir la caixa toràcica i respirar. Si tu tens aquesta musculatura, que estàs tot el dia assegut, el dia que tens una pneumonia, costa tossir, costa expectorar, costa... ventilar bé, no? S'atrofia. També hi ha afectació del diafragma, de la musculatura diafragmàtica. Per tant, la mobilitat és essencial i té una relació directa doncs, amb patir complicacions i, per tant, una relació directa amb la mortalitat de les persones grans. Uh-huh. I el més important és que hem d'abandonar aquest concepte. No hi ha res a fer. A veure, no tirarem l'envelliment enrere, però sí que podem retrasar i millorar les condicions amb les que arribes. Uh-huh. I, per tant, doncs fer ara prevenció de la fragilitat i tractament fins i tot per recuperar determinades zones musculars de l'organisme, doncs tenen un benefici incalculable.
1: De fet, és allò que hem dit, no? L'ésser humà és finit, però si pots arribar a la fi de vida amb la millor qualitat de, no? De benestar, sí, d'autonomia, sí, m'imagino, no?
0: Sí, que de fet, parlem del concepte de viure més, però la qualitat amb anys de vida. Amb anys de vida amb qualitat, no? Clar. Aquest concepte és tan o més important que el que vius. Si vius 98 anys, però et passes 10 anys allitat...
1: No, clar, i el tema de la dependència, que és el que moltes persones, i parlo ara en primera persona, el que et fa més respecte, no?, l'haver de dependre, no?, de perdre aquesta autonomia.
0: Això és un punt d'inflexió. Mira, jo recordo una senyora que em va, també parlant de les residències,
1: sí.
0: Sempre explico batalletes, disculpeu-me.
1: No, però, no, això està bé, està
0: però
1: bé.
0: Però una senyora que em va fer reflexionar molt. Com deia abans, a les residències aprens molt, eh? Una senyora que portava ja diversos anys a la residència, que va ingressar bastant bé, a diferència ara que a les residències ingressa molta gent molt, molt delicada, i va ingressar bé, però clar, va patint coses, problemes i tal. Escolta, el dia que li vam haver de posar bolquers, perquè ella es va donar compte que era incontinent, aquí va haver-hi un antes i un després. Uh-huh. Amb qualitat de vida, des del punt de vista emocional, no? I aquella dona, jo parlava amb ella i m'explicava, no?, que s'havia donat compte el dia que li van posar bolquers de que ja estava entrant en una fase de la seva vida, no? I a mi em va fer reflexionar molt, de dir, ostres, és que quan et vas fent gran i vas perdent sobretot autonomia i t'apens de tercers o segons quines ajudes tècniques, doncs la vida canvia al 100%, eh?
1: De fet, ara amb aquest exemple que n'ha comentat el doctor, jo penso que de vegades també hem de, no només les persones, sinó també els professionals, no accelerar també aquest procés d'envelliment, perquè de vegades allò, perquè no arribes a tot, doncs igual... no? Igual que abans comentàvem el tema de la medicació per dormir, doncs igual el tema dels bolquers també s'accelera.
0: Bueno, clar,
1: quan haurien de treballar per intentar...
0: A veure, moltes vegades als hospitals, a les residències, és a dir, a vegades la gent espera que li facin tot.
1: No.
0: I, bueno, els nostres equips d'infermeria o de gerocultores el que intenten és dir... Fes-te això. O sigui,
1: sí, a vegades, el tema de l'autocura, que sempre...
0: Esclar,
1: no?
0: El personal cuidador a vegades va més ràpid si ho fa ell. Però aquí nosaltres el que procurem és, escolta, si et pots rentar la cara tu...
1: Renta-te-la.
0: Ja et rentarem el reste del cos, però renta-t'ho. Vull dir, tot el que sigui estimular no és treure's feina, és... afavorir l'autocura, afavorir l'autonomia i que puguis a lo millor tornar a casa dutxant-te, uh-huh, amb una supervisió, però que et dutxis, no? Perquè varia molt...
1: Clar, no, si de vegades és allò que el propi cuidador, de vegades clar, també el que fa és perjudicar a la persona.
0: Sense voler.
1: Sense voler, perquè vols ajudar, clar, i és tot el contrari.
0: I moltes vegades has de posar-los i no, això fes-t'ho tu. Fes-t'ho tu, i això és important. Escolta, jo deia la immobilitat està associada a la mortalitat. Moure's és vida, uh-huh, amb la mesura que cadascú pugui. Però moure's, mantenir-se actiu, moure i moure el cos i moure l'intel·lecte. Tot això ens ajudarà a prevenir complicacions i a arribar i a retrasar probablement una miqueta aquests anys de dependència o aquesta situació sense gaire qualitat de vida.
1: Segurament allò, l'actitud personal també ajuda molt, no?, en aquest procés.
0: L'actitud personal,
1: no?, allò de dir, escolta'm... Sí.
0: De fet, una mica... A veure, nosaltres li donem moltíssima importància a la fragilitat. De fet, ara... Jo em sembla que ho hem comentat alguna vegada, a la Fundació estem treballant el pla estratègic fins al 2030,
1: sí,
0: i en aquest context un dels temes, doncs, que té, diguem-ne, un dels focus que posem és la, l'atenció a la fragilitat, perquè, bueno, per aquest envelliment, per aquesta, diguem-ne, necessitat de la població en aquests moments, no? I aleshores desenvolupant diverses coses, des d'activitats preventives fins a programes específics, com t'explicava el que estem fent a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, però la Fundació en aquests moments és un dels focus, des del punt de vista assistencial, a l'abordatge d'una manera global, perquè la fragilitat té moltes cares, de la fragilitat.
1: Doncs, doctor, nosaltres farem d'altaveu de tots aquests avenços que facin en l'àmbit de la fragilitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos
0: acompanyat. A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos el que estem fent.
1: Fins una altra. Adéu.
0: Adéu-siau.

Estàs escoltant? Estàs escoltant?

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Sí, benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de fragilitat i per fer-ho que millor que amb el geriatre i director de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, a l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Joan Solà.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Doctor Joan Solà, benvingut al Fem Salut. No és la primera vegada que ens trobem en aquests micròfons.
2: No, som habituals amb aquestes tertúlies.
0: Sí, perquè això és el que anem a fer, parlar de fragilitat. De fet, pensar, dic, ara fent servir allò persones vulnerables, fragilitat... Expliquem una miqueta allò, què vol dir això, no? Sí. Jo, quan som fràgils, de fet, des que naixem, podríem dir que som fràgils, no?
2: Bueno, mira, a partir dels 30 i alguna cosa d'anys,
0: sí,
2: el nostre cos comença a envellir, entre cometes, Anem
0: sí,
2: molt lentament, el que passa que això no es manifesta fins a edats més avançades.
0: Després hi ha un tobogán.
2: Aleshores hi ha un tobogán, no? A partir d'aquí, doncs, bueno...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF, treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que es troba tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la Ronda de Dalt, hi ha un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat, cap a Barcelona. L'avís s'ha rebut cap a 2:45. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. A més, els bombers continuen treballant des d'aquest matí en un altre incendi, en aquest cas a una masia a Aiguaviva. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
5: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable al conjunt de Catalunya, amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada tímida, això sí, a punts del Pirineu, i amb un mitjà que ha tornat a ser de ple estiu al conjunt del país, amb unes temperatures que, sobretot a l'interior de Catalunya, s'han mogut al voltant dels 36 a 39 graus i la xafogor ha continuat estant molt marcada a bona part de la costa i prelitoral català. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb la mateixa dinàmica, amb aquesta estabilitat que fa molts dies que ens acompanya, ambient molt assolellat, que a la tarda podrà créixer alguna nuvolada, sobretot al Pirineu i punts a la Costa Daurada, amb unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades, superant els 40 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i amb aquesta xafogor que encara ens perseguirà. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona setmana.
4: I a banda del tall de trànsit derivat d'aquest incendi, ja posem ara especial atenció a l'autopista P16, que hi ha carrils tallats a Sant Celoni en sentit Barcelona, també a Montroig del Camp en sentit nord a causa d'un accident, en aquest cas, que ha implicat 4 vehicles. També carril tallat a Mollet del Vallès en sentit Girona i a Llinars del Vallès cap a Barcelona, com diem tots aquests, a l'autopista AP7. Continuem amb successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panis a Soses. Pel vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta zona del Baix Segre i van acabar trobant el cos sense vida. I en els esports, compte enrere per la final del Mundial que es juga aquesta nit a partir de les 9 al MetLife Stadium de Nova Jersey. Espanya buscarà el seu segon Mundial davant l'Argentina de Messi, que podria aconseguir el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
7: Benvinguts de nou a una nova edició de Perifèries. Ja arribant al final d'aquesta desena temporada i, com sempre, amb l'Aleix Salari, el control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Com sabeu, la setmana passada vam començar aquesta sèrie de comiat de la temporada amb els clàssics del programa. Avui aquest programa el dedicarem precisament als singulars, aquells artistes singulars que han passat i han caracteritzat també el nostre programa.

I per començar, la nostra selecció de, diguéssim que, imperdibles i absolutament singulars, el nostre amic David Byrne, que allà a finals dels 80 va fer una feina molt interessant de rescat de les músiques caribenyes, abans la letra, molt abans que molts d'altres. I va gravar aquell àlbum que es deia Rainbow Moon, el que trobava aquesta cançó, aquest The Call of the Wild, algo així com la crida de la selva. I també al programa ens ha agradat moltes vegades rescatar coses perdudes, absolutament oblidades i enterrades, pràcticament. És el cas d'un duo italià que es deien Loi Altomare. Eren el Checo Loi i el Massimo Altomare. Eren uns xavals que tenien 20 anys, allà als anys 70, que van gravar 3 discos. I el seu últim àlbum es deia Lago di Vico, i era un disco fantàstic. Venien d'haver estat una temporada a Londres i s'havien empapat d'alguna manera d'aquell sentit del folk britànic, i entre aquell folk britànic internacional cosmopolita de Londres i el segell indiscutible italià, van crear 3 àlbums magnífics. L'últim es deia Lago di Vico, i en ell estava aquest Buffalo.

Tercer i últim disc del duet italià format per Checco Loi i Massimo Altomare. Firmaven els seus discos com el Loi e Altomare. Aquest àlbum es deia L'Aco di Vico, un àlbum singular i absolutament oblidat. Com també s'ha oblidat bastant a François Hardy, malgrat ser una de les grans veus i una de les dominadores de l'escena francesa pop dels anys 60 i 70, fa dos anys, el mes passat es va complir dos anys de la seva mort. François Hardy sempre ha estat per nosaltres una icona també d'una època i d'un moment molt interessant pel que feia al pop europeu. Le Danger va ser un àlbum que va gravar l'any 1996 i en el que col·laborava amb un grup de la nova ola francesa, els Catonoma. En aquell àlbum s'incloïa una de les seves grans cançons de la seva última època, En Pé Do.

François Hardy, amb l'àlbum de l'any 96, fa 30 anys ja, d'aquest treball que va fer al costat del grup francès Cat un home, i que va deixar cançons com aquest en Pedó, una mica d'aigua, que s'ha convertit en un clàssic, sobretot de la última època de la seva carrera discogràfica, François Hardy. I aquí, a casa nostra, sempre hem tingut un altre personatge absolutament singular, incomparable i absolutament imprescindible, Maria del Mar Bonet.

I també sempre ens hem abocat a l'escena basca, en aquest cas en Ruper Ordorica, però també hem escoltat moltes vegades Javier Muguruza, Anari i els grans clàssics, des de Mikel Laboa a Xavier Lete. En definitiva, també aquí a Perifèries hem anat no només buscant les perifèries reals, sinó també aquelles perifèries que van més enllà de les necessitats de les modes, dels temps, etc, etc. I dins de l'àmbit mediterrani, que ens ha interessat molt i que sempre hem intentat cultivar, van trobar-nos i sempre hem defensat una formació corsa nascuda l'any 1979, aviat faran 50 anys en actiu, que es diuen Imubrini.

Van ser els germans Jean-François i Alain Bernardini qui van formar aquest grup i Mobrini l'any 1979. I això era un àlbum del 2019, Porto Incuore, que era el títol també d'aquesta cançó. És que sempre ens ha agradat buscar aquelles músiques que estan arrelades, ja sigui en territoris geogràfics o en la història, o en el temps, com per exemple el que va fer Mariola Membrives al costat de Marc Ribot, el guitarrista nord-americà de jazz, quan va d'alguna manera recuperar aquelles cançons de Lorca, Spanish Songs, que havia gravat Lorca amb la argentinita. Los Cuatro Muleros era una d'aquelles peces.

0: Només la veu de la cantaora Mariola Membrives i la guitarra elèctrica de Marc Ribot. El resultat és magnífic. Un disc poc valorat o que ha passat una mica desapercebut, però que ahí queda. L'Orca Hispani Songs, així es diu aquest treball que va gravar la Mariola Membrives l'any 2019. I un altre també dels nostres personatges habituals, convidats habituals aquí a Perifèries al llarg d'aquests 10 anys, ha estat sempre el argentí de mare argentina i pare nord-americà, Kevin Johansen.
1: Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana. Y tu parecer cambió de parecer como si nada.

Kevin Johansen, un dels cantautors amb més personalitat i més independència, entre cometes, de l'escena argentina actual. Tot un talent realment sempre encara per descobrir. I era un disc aquest, Vi, es deia, del 2012. I en l'àmbit anglosaxó sempre també ens han agradat aquells artistes que han fet la guerra pel seu compte, com diríem. Michael Head és un home de les nostres favorits. Ex-Pale Fountains, ex-Shack, Strands i últimament amb la Red Elastic Band, la seva carrera ens ha encantat. L'any 2022, fa només 4 anys, ens va deixar un magnífic treball. L'àlbum es deia Dear Scott.

I una cosa que ens ha agradat molt fer ha sigut descobrir veus, artistes, noves propostes. Craig Finn, que és aquest home que acabem d'escoltar, és tota una descoberta, almenys per nosaltres, i una veu realment singular, pròpia. No s'assembla a ningú, malgrat que pot comparar-se, diguéssim, amb un Randy Newman del segle XXI. Craig Finn és nascut a Boston, crescut a Minnesota i instal·lat a Nova York des de l'any 2000. Ell va formar part i és el cantant de Hold Steady, una banda que ha tingut molta ressonància dins dels àmbits més independents, però que en solitari, com a Craig Finn, ens agrada molt. Aquest és un treball que hem sentit de l'any 2019 i la cançó es deia Blankets. L'àlbum es diu I Need a New World. I un altre també de les artistes que més ens ha interessat, perquè hem seguit, sí, durant aquests 10 anys molt en l'àmbit de l'americana, en les noves propostes americanes, és Margot Price, una dona que, més enllà dels èxits de Taylor Swift i d'altres nord-americanes, ella ha portat una certa personalitat als seus discos. Avui la recuperem amb un àlbum que era un homenatge de l'any 2023 a Leon Russell, i d'aquesta manera fem tribut a dues persones. Margot Price cantant una cançó clàssica, un clàssic de l'amic Leon Russell. El tema era Stranger in Strange Land.

Stranger in a Strange Land de la Margot Price, fent tot un homenatge a un dels grans de la música nord-americana, Leon Russell. I nosaltres marxem amb un tema, un disc que es deia Street Noise, i és del 1969. El signaven Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity. Per nosaltres va ser tota una epifania. Així és que ens acomiadem per avui, a l'Aleix Salari, al control de so, i el Jordi Turtos aquí al micròfon, i la setmana que ve continuarem acomiadant-nos de la 10a temporada de Perifèries.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. Recordem també que els bombers continuen treballant en un altre incendi, en aquest cas des d'aquest matí, a una masia d'aigua viva. I precisament donem un cop d'ull al trànsit perquè a hores d'ara hi ha diverses afectacions a la xarxa viària a banda d'aquesta que hem comentat per l'incendi al Prat de Llobregat. Per això, connectem en directe amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 s'ha tallat un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona i hi ha retencions en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha retencions en diferents trams entre Hostalric i Santa Maria de Palautordera i de Llinars la Roca i a Montornès en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident. També hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Sobirà en sentit nord. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Agustera en sentit Vidreres. A més, a la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. També comentar-vos que la Nacional 340 hi ha qual Vendrell en sentit Barcelona a la 2 i retencions a Jorba en sentit Barcelona a la C31, retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda del Cua entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Mira, ja seguim parlant ara de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta aquesta passada nit d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses, al Segrià. El cas es troba sota secret d'actuacions. Recordem també que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest migdia davant de l'edifici de l'Ajuntament i que el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. En matèria d'incendis, recordem que de cara demà el Pla Alfa es mantindrà activat amb el nivell 4 de risc extrem a 37 municipis de 7 comarques i amb el nivell 3 de perill molt alt hi haurà 219 municipis més de 23 comarques i continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmell. I en els esports, recordem, queden ja només 2 hores, ara ja menys, per a la final del Mundial entre Espanya i Argentina, que començarà a partir de les 9 a Nova Jersey. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles a Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, 0,08%, i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, al Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on va tenir 1.168 aturats, que són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny del 2025.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
7: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui farem la cercavila, bueno, la passejada, i llavors totes les colles anem presentant, bueno, els nostres balls i el que anem fent. Que es dona visibilitat a tot el que és tradició catalana i sortim tots banderos i tota aquesta gent i això es veu molt poc. Ara mateix són 22 o així en grans i uns 10 petits. I ara en aquesta fem, és l'única vegada que sortim tots junts, tant nens com els grans.
2: Són 8 capgrossos, 4 pirates i 4 premianencs i, bueno, sempre com a mínim som 8 portadors per poder-los treure'ls tot i sempre intentem ser gent de més, sobretot perquè fa molta calor i ens hem de fer canvis i tenir gent de suport que ens porti aigües, que vigili, sobretot perquè la gent no es fica enmig de les cercaviles. Tenim una colla de petits superpotent que ho fan molt bé, s'han après els balls molt més ràpid que nosaltres, tot sigui dit. I sí, sí, tenim ganes ja que vagin creixent i vagin pujant i nosaltres ja ens puguem jubilar.
3: Avui és la passejada, que és la cercavila de Festa Major, que participem les colles de Deboli.
4: I he començat aquest any. Home, desviure-ho des de dins és xulo, perquè no ho havia viscut mai i m'ha agradat molt.
5: Nosaltres som unes 20 persones i ens veiem els diumenges a la tarda a Can Manent per assajar, formar part també de Premià i de la cultura del poble.
6: Doncs una emoció, perquè la veritat és que Deboli és una entitat molt potent i aquesta força que té d'haver pogut incorporar amb les colles petites tanta gent jove, pensa que jo fa molts anys que ballo panderos i feia durant molts anys érem, doncs, anàvem fent anys, no? I de cop i volta s'han incorporat una mà de gent jove que tirarà la colla endavant i està passant igual amb bastons, amb totes les colles. Per tant, vol dir que la cultura popular a Premià està superviva i això és un orgull, perquè al final això és poble i és cultura.
7: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Detinguda a Premià de Mar una cuidadora que hauria retirat més de 55.000 euros del compte bancari d'una dona gran a qui cuidava des de feia anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024 quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es va adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu d'entre 500 i 900 euros amb la targeta i la llibreta de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins a l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial dels jutjats de Mataró.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: volem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar al Sem Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que hi ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antonio Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que més és important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo sóc un sèrgim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no et quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis. En aquest cas, nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir tot sota control i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que amb el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al centre esportiu municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el centre municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, segueix sent un referent i segueix sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutat de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes, o quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem, perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar, val? I per altra banda fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a el que és la població.
0: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Ovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha. Ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació i ja estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina, i una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, ben a les platges, ben a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits... que han de ser creïbles, evidentment. Però hi ha marge, també, de creixement? És a dir, al punt on estem ara, encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació, jo penso que ara ens plantegem un repte des, amb aquests números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent, a poc a poc, ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la nostra instal·lació són importants, i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita, i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
0: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números, per tenir alguna xifra, no sé... En quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte?
1: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant, bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà, sobretot, a estar molt pendents dels aforaments. Perquè entrem en un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem. I, evidentment, amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant tiqui puntual, mitjançant entrada puntual, vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que, evidentment, hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
0: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs doncs aquest encàrrec, no? Perquè pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
1: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional de principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la junta directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés. L'equip de waterpolo l'any que ve continua a Primera Divisió Nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat. Vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'Estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorar fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació a waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos, doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
0: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent... bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
1: Ja, passa que jo ja tinc una edat, i com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició, i jo he conegut el premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Uh-huh. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser algú més exigents en nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club, a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys al teu
1: mi,
0: pas?
1: A mi que me recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I, bàsicament, jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
0: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? Del dia a dia,
1: sí, perquè,
0: del que és un club.
1: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt, perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
0: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància d'efectivitat física. Ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients.
1: Jo crec que sí. Jo crec que socialment som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut. L'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport d'algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut. I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
0: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més, posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'efectivitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser això, no ets ningú.
1: Això me refereixo.
0: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que dèiem de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
1: Sí, ho veiem tots, no? Vull dir, constantment veu gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es va triatlons, o gent que s'anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigües obertes. Això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorregeixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al CEM Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podrem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes altres coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
0: Molt bé. Doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Encantat.
0: I les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià. Així que moltíssimes gràcies per venir.
1: Jo, gràcies per convidar-me. I per acabar, m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim una instal·lació, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
0: Invitació feta. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'illa a la C32, obres que d'alguna manera marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava TV Mataró, en el cas de l'illa, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida a la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'1 milió d'euros. L'alcalde de l'illa, Marc Almendro, s'ha felicitat de l'inici dels treballs llargament reclamats i, sobretot, per tot el que hauria d'ajudar el nou giratori a reduir aquests problemes de trànsit i l'accidentalitat que s'hi acumulava.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Festival Gafarrock començarà aquest dissabte 18 la celebració del seu 15è aniversari amb una festa especial a la sala Elio Gabal de Barcelona. La cita servirà per presentar l'edició d'enguany del festival que se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La festa comptarà amb les actuacions de Chaqueta de Chandal, una banda molt vinculada als inicis del Gafarrock, i Panarola, un dels noms emergents de l'escena alternativa. Amb aquest esdeveniment, l'organització vol escalfar motors abans de la gran cita de setembre i celebrar 15 anys apostant per la música independent i els grups emergents. El Gafarrock tornarà a convertir el Parc del Palmar en l'epicentre de la música alternativa amb una nova edició que reunirà 6 actuacions en directe, a més d'una zona de food trucks i un mercat d'artesania, mantenint l'esperit que l'ha consolidat com una de les cites musicals de referència de Premià de Mar. Les entrades anticipades per la festa ja estan a la venda per menys de 10 euros, mentre que a taquilla costaran 12 euros.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat del Llobregat. Per la proximitat de les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i a hores d'ara aquesta carretera continua tallada i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. A conseqüència dels talls, les dues vies han acumulat lentitud i aturades de trànsit durant aquesta tarda i a hores d'ara encara n'hi han algunes. Segons les xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees i en les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. Més successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 10:45, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Avui desenes de persones han fet un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament i el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Recuperem el tema dels incendis perquè els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis més. També continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals que estan restringits durant tot el cap de setmana, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. A banda d'això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un foc i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en cultura, recordem que Rick Astley ha enlluernat el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i un humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Estem ja a menys d'una hora per a l'inici de la final del Mundial que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 aficionats, la selecció espanyola buscarà el seu segon títol mundial davant l'Argentina de Leo Messi, que buscarà el seu segon consecutiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
8: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Un infant de 6 anys ha mort a una piscina de Calella al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a les 6 d'aquesta tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta nit passada en un camp de panís a Soses. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergències van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que malauradament es va trobar sense vida. Els Mossos han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de sumari. Desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. I en matèria d'incendis, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la ronda de dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. No deixem de parlar d'incendis, perquè els agents rurals informen que per demà dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi un dia més del nivell 4 per perill d'extrem a 37 municipis de 7 comarques, i a més s'activarà també el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Per tot això es demana extremar les precaucions per evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en els esports, a hores d'ara, comença la final del Mundial de Futbol al MetLife Stadium de Nova Jersey, davant d'uns 82.500 espectadors. Les seleccions d'Espanya i l'Argentina s'enfronten. Els espanyols buscaran la seva segona estrella, mentre que l'Argentina, liderada per Leo Messi, buscarà el que seria el segon Mundial consecutiu i el quart de la seva història. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
8: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Bravo!

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Virus a càrrec, biopsic, estulo, tu codutec, ogoro, taes, tu ase...
4: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Un home de 76 anys i de nacionalitat francesa ha mort avui a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a 6:15 de la tarda. La víctima s'estava banyant quan s'ha desmaiat i els socorristes l'han tret de l'aigua. Tot i que han fet les maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes. I d'altra banda, un infant de 6 anys també ha mort, en aquest cas, a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat també Protecció Civil. L'avís, en aquest cas, s'ha rebut a 6:00 de la tarda. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista, en aquest cas, a les piscines catalanes, des de l'inici de la campanya de bany. I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses. Pels vols de 10:45 de la nit passada, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima mortal. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que es troba sota secret de sumari. Avui, desenes de persones han guardat un minut de silenci davant l'edifici de l'Ajuntament i s'han decretat 3 dies de dol oficial. I els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora d'aquesta tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. En aquest cas, s'ha hagut de tallar la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. De cara a demà, els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en perill molt alt a 219 municipis més de 23 comarques. Continuarà també restringir l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell Marmellà. I en els esports, en joc des de les 9 de la nit, la final del Mundial de Futbol dels Estats Units entre Espanya i Argentina. Al descans, el resultat és d'empat a 0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils. Ah, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch a surfing outside, outside, Ventura County line. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

Cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Cuando calienta el sol. Hermanos Rigual.

0: El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Surs, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale. Sapore di mare. Che hai sulla pelle.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar l'escola i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants. Per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven. A veure quins eren més bons.
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó. Es deia Black Kiss.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Eilish, I want you to be my baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad.

0: La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard. Però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això, doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame. No es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feien, oi? A la tele? Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el porompompom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per qui anem bé? Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer Protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71 i havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borni Quito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Ella amava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian, al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vendida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí al programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando locamente.

0: Ah, però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75. El Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaria prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat amb balades com Para que no me olvides, o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie. Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent. Baby, bah, ja saps que Maria ens va deixar. No fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977. Yes, sir. L'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia...

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Sub

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia, i aquesta va ser la cançó de l'estiu, ah, doncs així són les coses. Era un Miquel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la ràdio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips. La MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980 i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81... Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Toma. Bueno, això era sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: convento.
1: Diu pura, oi?
0: Es más pura que un convento.
1: Diu que en el seu moment la gent discutia per això. No me què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa-pa. Te'n recordaves, oi? Pau. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: Negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu, és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.

0: algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

1983. Like Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu... Dolce Vita. Va resar Ryan Paris. Que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó. Que va sonar a tot arreu, a totes hores. Que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & the Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

no té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie.

ni tu ni nadie, o com pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George Ydan.

Una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Du. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun.

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien gaviotes va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar, també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-les.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria en 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zidele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb ell repassem les estrenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, ja t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps. Ah, llavors va venir Warner i va dir, escolta... que ens agafem els drets i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agradi? O sigui, ja està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només està en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agradi.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant de que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítol que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant els subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I al no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però, Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer... hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols.
0: És que, Ivan...
1: Perdó, és que m'enfado. Fets amb intel·ligència artificial que interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, a venir fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entenen el sentit literal de les coses, no? Està llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari, no tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però vint. Ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És la meva queixa, ja que te queixes tu també dels subtítols, doncs pues mira, has obert la veda. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Sullivan's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River. I ja em sembla dir, eh?
1: Pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí.
1: Sí. Vale, jo porto una notícia que, evidentment, no és bona, perquè ha mort Asten López. I us preguntareu, qui és Asten López? Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL. La comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida. Doncs, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 anys. I la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estimar molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies.
0: No,
1: i més em fa ràbia perquè, a més, l'acabava de descobrir amb aquesta actriu. Em feia moltíssima gràcia i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem amb papers, amb més papers. Pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba. En fi, que trist.
0: Ja. Yeah. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els trailers, deia, bueno, no hi ha massa cosa. Em sembla que ho digués per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una pàgina que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: Vale. Quan arribem al moment ja la repassarem.
0: Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith. Es un corte de pelo horroroso.
4: ¿El de quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
5: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras. Tú y yo.
6: Aún llevo la copa. ¡Ah!
7: ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¡Ah! ¿Qué? ¿Es lo que pasa?
2: Deb, soy una sicaria.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo.
1: Esperem que no.
0: No. Tampoc t'ho diria. Quan apareix també una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. relacionats. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Uh-huh. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minissèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Pot ser, pot ser. A veure, Apple TV. Lucky. How can someone so small cause so much trouble? Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into. I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive. According to plan. Until it isn't. Carrie? Carrie? My husband was gone when I woke up this morning. Hello, dear. It's been a while. A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat... per fugir del seu passat al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí, sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanis i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No els coneixem.
0: Ni Flowers. Bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no?
0: Sí.
1: En moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop.
0: Sí.
1: Ficar-te en aquesta via criminal.
0: Sí, sí, sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance. This is the CFPC's largest detachment. Home to elite units from federal and municipal scope. Congratulations, I'm making the cut. Train a dozen rooks. We'll miss the hell out of you. Can we say I have a few months left? I want to see this one through. I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy. It's a good time to be you. I worked for what I got. People are going to come at you whatever way they can. Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders. Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork? Hold me back. Hoorah. I would rather be Baroque than Blue. There's lots of reasons to not be a cop. And a Surrey girl should know all of them. We're coming for you and everyone like you. We even got people in your goddamn police force. Let me look at you. I'll see you in there. Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us. Have you spoken with your father? I know how hard it is when your family is taken from you. Stay away. Just talk to me. Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark. This is my legacy. Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, ha deixat la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torna al cos federal de policia canadenca. Obligada a enfrontar-se a les conseqüències d'haver actuat per el seu compte, la Sabrina inicia un canvi profund de lloba, sí, solitària,
1: sí,
0: agent d'equip. Mentrestant, l'Oliver Campbell, apartat oficialment del seu lloc, continua operant des de l'ombra, xantageja Gabi perquè actuï com a informant interna i vigili de prop a Vince, i Sabrina busca qualsevol oportunitat per enfonsar-los. Vince assumeix el seu nou rol com a cap de vigilància, però aviat es veu desbordat per un grup d'agents indisciplinats que posen a prova el seu lideratge i el seu control emocional, portant a situacions d'alt risc.
1: Pues bueno, en fin. un altre que tampoc
0: mirarem. De policies, no, sí, la veritat. Jo ho havies dit, és que ja ho havies dit que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure.
1: Mira.
0: A veure, no sé.
1: Aquesta com a mínim té una mica més de xitxa, crec jo.
0: Vols dir?
1: Sí.
0: És una comèdia.
1: Bueno, això és el que diuen.
0: Saps de què va?
1: No, no, però, bueno, però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, m'entens?
0: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón.
3: Lonnie Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
8: I want my baby back.
9: Chili's, baby back ribs,
10: barbecue sauce.
11: Can you repeat the question?
12: Oh, yeah! Lonnie Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
13: You were a big shot golfer.
14: I still am a big shot golfer. I just need

0: more than almost anyone.
1: I thought you were married.
2: Can I kiss you?
0: No.
2: Do you want to kiss me?
0: Radford is right over there. I asked
2: you not to do that. I can see he's staring at us like a fucking weirdo. Rock and roll!
3: Let's go! I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
4: You look ridiculous in that shirt.
5: I'm getting a lot of compliments.
6: I fought my way back so that we could play together.
7: LeBron and Bronny.
8: Stop saying LeBron and Bronny.
6: Well, what else am I going to say?
8: This isn't a LeBron and Bronny situation.
9: They called in the...
0: You hear those people? They don't want to just see you play golf.
10: Bernie!
0: They want to see you walk and talk. Because you are Lonnie.
10: Lonnie?
8: Lonnie!
10: Lonnie! Oh, God!
0: The greatest this game has ever seen.
6: That's how it's done. They called in the...
11: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hopkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de reprendre la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportistes.
12: També t'he dit, canvies... Rafa Nadal? No dic exactament això. Canvies golf per tenis i això és la història de Rafa Nadal.
11: Sí. Absolutament. Següent, que no té tràiler. A
12: no
11: Movistar Plus arriba La vida en la sombra. Dan mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé.
12: A diferència com la majoria de nosaltres.
11: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
12: Oh, història de superació, hòstia. Molt bonica.
11: Sí,
12: els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic,
11: que bonic. Sí, una mica Berlí, però versió presó.
12: Home, doncs pues mira, sí.
11: Sí. A HBO Max, el que arriba és Tiptoe.
13: Morning, everybody.
14: Morning, boss.
13: So, this morning, I'm locked out of my own house, so I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
14: Dripping.
15: You know where they get their stuff from? Aruba. I'm not being racist.
14: Well, a little bit.
16: Boy next door looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
17: But his dad doesn't know his case, so do not see anything.
15: That's enough.
11: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides.
12: Pues mira, me sembla un concepte interessant,
11: sí,
12: no?
11: Sí.
12: Com a través de la radicalització absolutament totes les nostres opinions, com aquestes afecten a les nostres relacions personals.
11: Sí,
12: és un tema interessant.
11: Sí que ho és, sí que ho és. A Netflix, el que també arriba és El Palacio de l'Este.
18: 30년 전 그때 일이 공안에 다시 벌어지고 있으면
19: Gloria Pitreida. Gloria
18: 짙은 원한이 사방으로 뻗었어.
20: 귀신을 보고 없앨 줄도 안다 들었어.
18: 당장 귀신을 잡아 없애거라.
11: un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig... que escolta els morts,
12: sí, sí.
11: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
12: Vaya. Ah, pues ja ho veurem.
11: Vaya no? Merda de tràiler.
12: O no ho hem de veure, això?
11: Això Netflix. És que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
12: Sembla una sèrie asiàtica, no?
11: Sí.
12: Dóna la sensació de ser-ho.
11: Sí. Què més? A Netflix, el que també arriba és El mapa de los anhelos.

0: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules de cèl·lules mare. Sent tot i això, els aconteixements, els fets, donen un gir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anells, un joc que desafia la Greta a enfrontar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
1: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
0: Sí. No. Jo juraria que sí.
1: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol, i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
0: Sí, no ho sé. Jo és que ara he vist... A més, he vist una... És una pel·li, en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica... Fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'ha recordat una mica això i és, jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
1: No?
0: No.
1: Doncs pues més a riure. Doncs pues mira, la següent va bé per riure.
0: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
1: Sí, home, l'hauríem de tenir. Doncs
0: pues crec que no està posat, bueno, no passa res.
1: Ai.
0: No passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults, sí. Nascuda el 1997. Què
1: estareu
0: vols?
1: Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat, perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic, això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges, a l'anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges, és a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill segueix tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar són molt limitades, però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar, però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qualque cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera. No sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent,
0: Déu-n'hi-do.
1: Teniu per veure aquest estiu.
0: I a més, aquest estiu i l'altre i l'altre.
1: És una sèrie que s'estila molt de veure l'estiu perquè està ambientada a Texas.
0: Ah.
1: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix, el que arriba és El otro padre.
2: Tenemos una sorpresa, así que vámonos.
3: Oh. Felicidades otra vez.
2: Le has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor. Ricardo y Julieta son igualitos.
4: ¡Julieta!
3: ¡Julieta, vámonos, ya vámonos, por favor, cárgala!
5: Cuidado, por favor.
6: Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
2: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
7: Sí, yo también.
8: Y yo.
9: Me voy a morir.
10: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
11: Mira, Maca, no te podemos ganar.
0: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar les dues famílies.
1: Ojo.
0: No cal saber què passarà.
1: Ojo, a mi me sembla... A veure, culebronera...
0: venezolana.
1: Culebronera màxima, eh?
0: Sí,
1: però vamos, o sigui, que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons... I fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
0: Exacte. Papa, dient-se l'altre padre.
1: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
0: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius, ara passarà això. I passa, és tan previsible. Què més? A Netflix també arriba Jing, Unitat d'Elite.
12: ¡Manos arriba! ¡Pon las manos encima de la cabeza! ¡Levanta la mano izquierda! ¡Quiero ver qué tienes! ¡Levanta la mano izquierda!
13: No puedo hacer nada. Necesito el detonador.
14: Os recuerdo nuestro lema, un compromiso para toda la vida.
12: Entrar en el Jing es unirse a lo mejor de lo mejor, pero tiene un precio.
15: Max, tu padre murió y todos tuvimos que vivir con ello.
16: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
12: ¿Por qué estás aquí, Max?
15: El Jing es mi sueño. Me he ganado la plaza.
5: Tienes que prometerme
7: que lo protegerás.
8: El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
0: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se liderà una perillosa missió que l'obliga a enfrontar-se al seu passat. Bueno, a Calle 13... És que em sembla... M'ha recordat allò de... aquella sèrie...
1: Digues, digues.
0: Com és? La de policies, la de... És que no me'n recordo.
1: Ai, és que si no
0: que s'han fet com bastantes versions. W...
1: Sí? No ho sé.
0: No sé com es diu.
1: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
0: No. Portava la doble de baixa.
1: Vale.
0: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Matti.
9: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
11: La verdad, no tiene cara de policía.
9: Se dedica él.
17: ¿Y qué cara tiene un policía?
9: Leo Matti.
0: En els nous casos... Leo Matti, no Leo Matti.
1: Matti.
0: En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matti i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Richman continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta de Netflix que ve ara... Vale?
1: Sí.
0: Jo vaig mirar la primera temporada.
1: I què?
0: És, o sigui, a veure, és una sèrie... És una sèrie per passar l'estona.
1: Vale.
0: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosis, són per això, per passar l'estona. I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nueva Vida en Ransom Canyon.
18: En Ransom Canyon, everyone's running from something... running to something.
19: Well, if it isn't Stan Kirkland.
18: It's been a while, huh?
20: What is it with that guy anyway?
18: He lost everything. Just trying to make sense of it. You say like the wind blowing through your hair. So, you came home from New York.
19: My life here is starting to fall into place. Some things are just meant to be left in the past.
21: Quinn, it's not your job to put his heart back in one piece. He's my friend, Ellie.
0: Diners, poder, secrets acudeixen un petit poble de Texas on un ramader vidu té una, ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'n va fotre de mi.
1: Vale.
0: Llavors, amb això ja ho pots saber tot. Però està prou bé. A veure, és passable. Continuem. Sky Showtime, el que arriba
1: Vinga,
0: és Star Trek.
1: Ara sí que obrim ja l'època dels sí? Spin-offs estranys, eh?
0: Vinga, Strange New Worlds. I ja està.
1: Vinga.
22: I have many things I want to talk about. Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you.
23: You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
22: Perhaps what happens next will define everything.
24: Where are you sending us?
25: Well, this is a fun one.
0: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
1: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi.
0: Molt trequi.
1: Però, en fi, es diu un trequi, ah, sí? Els fans de Star Trek.
0: Vale, pues imagina't el
1: no,
0: nivell,
1: que,
0: nen.
1: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs.
0: Sí.
1: Sí, és molt fan, ell.
0: Carai, vale.
1: Doncs
0: no
1: això.
0: No he dit res.
1: quarta temporada, crec que és ja, de Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
0: I tant.
1: Tot vostre.
0: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café. Vale, i fins a Preti.
1: Claro.
0: Sí, sèrie turca, no? Fa pinta?
1: Sí, fa pinta.
0: HBO Max, Stuart no aconsegueix salvar l'univers.
1: Aquest és un dels casos d'espinos estranys que t'he dit.
0: Venga,
1: per què? Pinta. Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
0: no.
1: vegada? No. Has vist. I saps el que és, The Big Bang Theory?
0: Sí, sí.
1: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
0: sí,
1: així dir-ho.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquest spin-off és... totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions de personatges que veiem a The Big Bang Theory. I realment és una aventura de salvar el món. Realment no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i en una cinematografia radicalment diferent que trenca amb el que coneixíem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
0: Doncs molt, molt breument, a Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis,
1: un altre spin-off estrany,
0: AMC The Walking Dead, Dead City, entenc que aquest també,
1: un altre bé, sí.
0: L'Uniforme arriba a Filming, Harry Wilde a Calle 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan amb a 103 a Netflix, i Batman el Cruzado enmascado, mascarado, suposo.
1: Enmascarado, enmascarado.
0: Sí,
1: aquest és de animació.
0: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol a... anava a dir una altra cosa.
1: A les plataformes, no?
0: A les plataformes, exacte. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Abans Sèries, l'espai de sèries d'Ulleda.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
2: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques de Reus sense prejudicis.